0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per cuidar.

0: Ràdio Vic. Fes la teva.
1: Igual si nos equivocamos ahora.

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb ràdio.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.
1: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tot són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal per obrador. Atenció al client per a botiga de regals i complements. Responsable de centre d'estètica. Assessorament financer.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir. Més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu. Nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.
1: Ràdio Vic, la música que tu vols.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: S'ha acabat?
2: Sí i no. A veure, quasi bé s'ha acabat, però encara avui podria escapar-se algun ruixat. De totes maneres, déu-n'hi-do el que va fer ahir, passa que va ser ja la nit, el vespre nit, tempestes, doncs, localment fortes, tot el que és la banda del Vidrenès, fa també cap al cantó del Cabrerès, i fins bueno, cap al cantó de la Garrotxa. Destacar, per exemple, Rupit amb 20 litres, Cant Toni Gros amb 12,2, a Vidrà 7,6, 9,2 a Sant Quirze, són bruixats i tempestes que potser localment fortes efectivament a la nit. I això ens ha deixat doncs, aquest dematí doncs, el cel doncs, més ennuvolat, són les restes de nuvolades d'ahir, i encara alguna, doncs, a partir del migdia tarda, podria créixer i donar algun ruixat, seria ja més dispers, més irregular, que no pas ahir, i a la banda, sobretot nord, sud del Ripollès, nord d'Osona. De moment, el que fa temperatures, doncs hi ha un bon contrast avui. Les mínimes, per exemple, al Ripollès, a Camprodon, amb 7,3 graus, a Rupit també amb 7,3, a Baix i Pujons, a Sant Sadurní de Susmors, amb 7,7, a Cosons a Sora, 8,5, serien les més fresques, però si ens anem, per exemple, al Lluçà, el Lluçanès amb 14,6 de mínima, els munts, les Guilleries amb 13,9, 13 amb 3 a Sobremunt, o a Sant Bartomeu del Grau, per exemple, amb 13 graus. A Vic, la mínima ha estat de 10,1, i les màximes ahir doncs, ja van fregar els 25 graus, 25,1, per exemple, a Torelló, o els 24 de Vic.
1: Mm-hmm. Vol dir que això ja va amunt?
2: Sí, la tendència és anar amunt. Ja et dic, avui encara m'ho posi pel ruixat. Les màximes avui un grau més, o sigui, arribarien cap als 26, i a partir d'aquí, doncs, domini del sol, algunes nuvolades, núvols alts i mitjans que poden entrenyar una mica el cel, però, per exemple, el dijous les màximes es poden filar cap als 28-29 graus, i a partir de divendres, dissabte, diumenge, dilluns, doncs, 30-31. Divendres encara hi ha algun ruixat de tarda. En principi, sembla que seria poca cosa, però, bueno, amb temperatures altes, si hi ha una mica d'aire fred, doncs, és possible, doncs, que en algun punt sigui localment fort.
1: Vol dir que els propers dies hi ha res, molt poca aigua i calor.
2: Sí, els propers dies la calor serà el més destacat, pràcticament fins a finals de mes. Fins al divendres 29, les màximes poden estar entre els 30 i els 32 graus.
1: Doncs ens quedem això. Avui encara pot haver-hi algun ruixadet, però ja s'acaba.
2: Sí, ja seria més local. I les temperatures en amunt.
1: Manel Dot, gràcies, un dia més.
2: Vosaltres, bon dia.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.
1: Hoy quiero hacerte una canción de amor.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tot són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal per obrador. Atenció al client per a botiga de regals i complements. Responsable de centre d'estètica. Assessorament financer.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per cuidar.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: El Club de la Feina està obert els dilluns i els divendres de 9 a 12 i va destinat a persones que estan registrades a la xarxa Xaloc i que busquen feina. És per persones que no disposen d'ordinador a casa o que no tenen els coneixements necessaris per fer la recerca amb ordinador de forma autònoma. Aquí poden trobar ordinadors amb connexió a internet, poden fer impressió de currículum en cas de necessitar-ho, poden fer consultes al tècnic o fins i tot poden venir i els ajudem a fer un currículum de nou o a modificar el que té.
0: www.xaloc.diva.cat El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

França vam néixer inconformistes, sempre amb la lluita, sempre antifeixistes. Hem perdut la por, un futur s'obre, no teniu presons per tancar tot un poble.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

una cicatriu, no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí, però ja saps que t'estiu igual, ja saps que jo t'estiu igual.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: ha molts dies que no t'ho sembla, però la vida sempre és de tots colors. El magazín de Ràdio Vic que t'acompanya cada dia des de la una del migdia fins que s'acaba, amb converses i opinions d'experts, col·laboradors i d'alguns que no tant, però entre tots ens ajuden a posar color a les ones de la ràdio. De tots colors, amb bones notícies pintades de color, són les Strip Notícies, el segell de la revista Strip. I és que ja ho sabeu, tenim la fórmula. La bona gent sempre genera bones notícies. I avui, com cada dia, en portem més d'una.
1: De tots colors, amb Joan Turró.
2: El magazín de tots colors, avui ens hem desplaçat fins a la seu de l'Ajuntament de Vic perquè ens atengui la regidora d'Educació, en aquest cas, la Bet Franquesa. Hola, Bet. Gràcies. Hola. Per obrir-nos les portes, perquè parlar d'educació és un tema que sempre ens interessa a tots moltíssim, i més ara que s'acosta al final de curs.
3: Bon dia a tothom. Bé, ha estat un curs bonic, ha estat un curs que s'ha treballat, però sí que és veritat que s'acaba un curs amb, bueno, doncs exaltat amb aquestes vagues, Però bueno, també podem entendre que l'educació està sostenint uns temes complicats, que és tot aquest flux migratori que fa anys que se sosté, i també està sostenint totes aquestes dificultats a les aules, que jo entenc perfectament que s'han de posar solucions. Però a part d'això, bueno, és un curs que hi ha hagut una matrícula viva més baixa que l'any passat, a Vic. És un curs en què les escoles de Vic han pogut anar treballant diferents projectes que, doncs, que s'han realitzat. Tenim un magnet a l'escola centre que ha anat avançant en els seus projectes, que s'ha pogut... Doncs...
2: Magnet, què és un magnet?
3: Un magnet és un projecte que ens ve donat des de la Generalitat, en què l'escola pren un compromís per 3 anys en el que l'escola busca un partner, o algú que en aquest cas ha set Beta, ha set aquesta institució lligada a la Universitat de Vic d'Investigació pels temes de medi ambient, i els hi dona suport en quant al treball, al currículum, i a més ha buscat un finançament per fer algunes intervencions concretes al centre. Amb això és com donar la volta i és donar ales i donar energia al centre per també visualitzar-se i per ajudar, sobretot es fan els magnets en centres amb grans dificultats, en centres que tinguin doncs, un nivell, de, en el nostre cas, de segregació important, i poder-los donar la volta, però a nivell pedagògic i a nivell acadèmic. De dir, doncs, malgrat tot, nosaltres som capaços i posem eines i posem recursos i posem il·lusió i posem projecte.
2: Has apuntat també el tema de matrícula viva, no? Quants alumnes parles?
3: Ens han entrat des de el juny de l'any passat, Hem de pensar que l'estiu és un gran moment del flux, 348 alumnes, però les dades ens diuen que per Setmana Santa, que és on vam tancar, a finals del segon trimestre, només estàvem a uns 27 positius. És a dir, que també comencem a tenir molta sortida de gent que no s'acaba instal·lant a Vic, sinó que marxen cap a altres zones. Per tant, és un mes 27 al segon trimestre. Hem de veure com acabem,
2: Però això, tu que has set mestre, no?, i coneixes perfectament el sector, clar, totes aquestes entrades, sortides...
3: És un desgast. És un desgast molt gran. Ara bé, també podem dir, bueno, en lloc de queixar-nos, què hem de fer, en aquests moments? Jo no estic pas dient que no, però què s'ha pogut fer? O què tenim a Vic? Què hem pogut treballar? Perquè això també en fem una fortalesa on puguem treure una altra mirada, no? Vam insistir molt nosaltres amb el Departament de la Generalitat i aquest any hem pogut treballar a Vic tot l'any sencer amb dues aules d'acollides intensives. Una aula d'acollida intensiva per alumnes de tercer i quart d'ESO i una aula d'acollida intensiva per alumnes de primer i segon d'ESO. Som l'única ciutat de Catalunya que tenim les dues aules. Sí que som model pilot, sí que estem a l'ull de l'huracà i ens estan vigilant de prop, però també val a dir que jo com a regidora manifesto i així ho he palpat en els consells escolars que vaig cada trimestre, amb que això ens ha destensionat moltíssim el neguit a l'ESO. És un altre el de primària, però a l'ESO sí que hem aconseguit baixar aquest neguit. Perquè bueno, t'arriba l'alumne al cap de mig any d'haver estat ja escolaritzat amb una immersió lingüística important i amb una situació a la ciutat important, perquè en les aules d'acollida intensiva hi tenim un especialista de llengua i un d'orientació i acompanyament psicopedagògic. Per tant, això ens ajuda moltíssim.
2: Ja havia existit una cosa semblant.
3: Havia existit, però llavors es va tirar enrere perquè sempre anem fent l'estir i la ronça amb aquella por i amb aquella mirada de la segregació. Jo sempre explico el mateix. Si jo me'n vaig a viure al Japó amb els meus fills i em diuen, mira, durant el primer mig any o durant el primer any no aniran a l'escola normal perquè faran japonès, han d'aprendre l'idioma. I allà els barregen amb gent que ve d'Alemanya, amb gent que ve de Sud-amèrica, amb gent que ve de Xina, amb gent que ve de Singapur. A mi em semblarà perfecte, jo no em sentiré marginada ni segregada. Per tant, també ens hem de començar a treure aquestes pors de sobre i parlar clar. Perquè quan el volum és el que és, una cosa és adquirir o assumir un alumne, però l'altra és assumir-ne quatre o cinc en una aula durant un curs que no parlen. I posar uns alumnes acabats d'arribar a fer filosofia, a fer història...
2: Sí, sí, és que això que expliques, Bet, en pas d'anar al Japó, no? Gent d'aquí que se'n va a treballar a Suècia necessiten primer aquesta formació, vol dir que són coses que veiem cada dia i que pensem a vegades estranyament que a casa no fan falta. Matriculacions, com les tenim?
3: Ara estem enmig del procés de la matriculació, la gent ja ha fet les sol·licituds. Hem aconseguit tenir tothom controlat d'I3 que ha de fer la preinscripció, n'hem tingut alguns fores de termini, però ho tenim tothom situat, i en principi aquest any serà un any tranquil·let. Al Vic Centre no vam sortir amb grup singular, però hi ha hagut una demanda altíssima de gent autòctona que vol anar-hi, per tant aquesta escola sí que ens ha fet ja el tomb. Sí que hem tingut grups singulars al Paracoll, com a novetat, també molt contents perquè ha pogut començar, no? Comença aquest I3 amb un grup de gent que ha fet l'aposta per l'escola i per tant asseguren l'entrada a l'escola. I en principi és un any que entre primeres i segones opcions quedarà tothom al lloc que ha sol·licitat.
2: Això és fantàstic, no? Feia temps que no devia passar.
3: Feia temps que teníem bastantes mogudes, sí. Però clar, aquestes marees de la gent i de les influències i de les decisions d'última hora de cada família... Tampoc les podem preveure. Nosaltres podem preveure les places que Vic necessita. Sí que és veritat que aquest any hem hagut de tancar un grup a la Sínia, malgrat aquesta arribada de gent, també la natalitat és molt més baixa i, per tant, ja a Vic ja ens ha arribat aquest moment de la davallada. Sortim amb grups també amb ràtios més baixes, això ja fa temps que el departament ho va treballant, ja la ràtio 25 fa molt temps que no se sent. A primària, a secundària encara estem a ràtios 30, a Vic tenim la sort de ser de màxima complexitat bastants centres i ens permeten sortir a 27, però bé, a secundària hem d'anar encara baixant una mica les ràtios, però sí que a primària doncs anem arribant ja una mica en aquestes situacions més esperades per tothom.
2: Has apuntat ara un tema de la Sínia i m'ha sortit, no?, que fa pocs dies va sortir a TV3, humitats a la Sínia. Això com ho veieu? Perquè no és responsabilitat vostra.
3: Exacte. Aquest centre fa temps que pateix aquestes humitats. De fet, l'estiu passat es va fer una intervenció molt sèria a tota la teulada d'infantil. Vam aconseguir que el departament doncs, fes l'aposta. És un centre d'ells, és un centre de la Generalitat encara. Fins al 2030 no serà de l'Ajuntament. Per tant, la intervenció l'ha de fer ell perquè és el màxim responsable. Però sí que amb l'ajuda dels nostres tècnics i amb el planning que la Generalitat tenia es va fer tota la teulada infantil a l'espera d'aquest estiu fer la teulada de primària. I de fet hi ha el compromís, jo tinc el compromís ferm de que hi ha els diners i que hi ha el projecte per fer teulada nova. És una teulada plana, a Vic no és un lloc per tenir teulada plana, quan plou i les humitats constants de la boira fa que aquestes teulades assumeixin molta humitat i per tant al final acaben... Passant el que passa. És molt trist tenir un centre així, però nosaltres des de l'Ajuntament sempre vam dir que la Generalitat havia d'assumir i havia de treure la cara perquè a vegades estem cansats de tapar-los ja masses draps bruts.
2: Uh-huh. Seguim parlant de temes on hi ha la Generalitat. Aquests dies ha hagut molta polèmica a l'entorn dels Mossos a l'Institut. No? S'han fet tot unes pel·lícules que potser no s'acosten massa a la realitat. Explica'ns una mica el dibuix com ha anat.
3: Sí, mira, jo com a titular diria que en aquest cas els mitjans de comunicació han destrossat el projecte. Però, dit això, a mi se'm va avisar. La idea va sortir del Departament, de la Generalitat, vull dir, exactament qui la va tenir la idea no ho sé. A nosaltres se'ns va avisar, se'ns va explicar un projecte. No ens va sorprendre massa el projecte perquè, de fet, ja existeix. El que ells plantegen ja existeix. És evident que no hi ha una persona referent per tota la zona, però sí que hi ha un treball constant en policia de proximitat, ja sigui pel cos de Mossos o sigui pel cos de Guàrdia Urbana. Per tant, tampoc era una novetat molt extremada. Ara bé, posar una persona referent única a la zona de Vic, ja sabeu que estem en un moment en què Vic és prova pilot d'aquesta zona de cogovernança educativa, per tant ens truquen i ens diuen, escolta, dins de la prova pilot de la zona de cogovernança educativa, com veuríeu entrar una prova pilot amb un mosso d'esquadra que donés suport en aquells centres que més ho necessitin? D'entrada no ho veiem pas malament, i es van reunir amb els directors dels centres, els hi van explicar el projecte i quatre dels centres van dir sí, nosaltres ja estem interessats, ja cap problema, però salten les notícies a la premsa, s'expliquen com s'expliquen, que si els Mossos faran classe, que si no faran classe, que si manillaran els mitjos dels passadissos, que si els passadissos ja no es podrà circular correctament, bueno, totes aquestes coses que s'ha fet tan banal, i els claustres es reboten i es tiren enrere. Però perquè l'ambient ja també estava molt escalfat d'altres temes, estem en un final de curs, els finals de curs sempre són més complicats, però bueno, vull dir que hi ha un centre de Vic que manté la postura, no és que siguin centres tampoc amb alumnes més conflictius que d'altres, ni molt menys, és perquè havien de decidir on ho provaven i ens va tocar Vic perquè tenim aquesta altra prova pilot. No, perquè tinguem més alta complexitat. Temes a treballar, n'hi han moltíssims, i moltíssims que estaríem molt d'acord tots plegats, no? Temes de ciberassetjaments per a les xarxes. S'ha de dominar aquest tema i s'ha de poder explicar bé amb els adolescents, perquè són causants de molts problemes que comencen a l'aula i surten a fora de les escoles. Temes de consum puntual, però tant d'alcohol com de marihuana en aquest cas, o com d'altres tipus de drogues. Hi ha droga al carrer, hi ha droga als espais d'oci i per tant han de poder estar informats. Temes de petits furs i petites fets una mica ja que ratllen entre el jugar brut i el delinqüència. Per tant, també podrien donar un assessorament als professors, als pares, a algun alumne concret. Vull dir que no és pensar que, sinó que és estar en la societat que estem i donar aquest cop de mà als claustres, als pares, a les famílies. També temes legals de separacions i de custòdies. Tot aquest tema també podrien donar un cop de mà amb aquestes coses. Acompanyaments, doncs, això, més psicològics, més, també podrien ser un suport de dir, doncs, això s'ha de derivar perquè això ja... Bé, totes aquestes coses podrien haver ajudat. Sembla que no, doncs escolta, també la Generalitat s'ha tirat enrere, doncs enrere estarem. Però no era una proposta ni tan descabellada, ni tan mal plantejada, ni tan violenta o tan agressiva com s'ha vengut.
2: Déu-n'hi-do, parlant de plats pilots, no? Que a Vic sempre sembla que ens toquen, també a l'hora de, doncs, aneu explicant, no?, el que esteu fent aquí en altres llocs, tens contactes amb regidors d'altres municipis en temes d'ensenyament. Quina és la situació que veus tu, no?, a nivell català, Vic, com estem?
3: No estem tan malament. Quan parlem, sí que ens trobem, esclar, amb altres regidors i sobretot gent més de l'àrea metropolitana, ells estan molt més... molt més tensos, hi ha molta tensió, hi ha molt hi ha negativitat, i nosaltres, jo sempre penso, bueno, doncs estem prou bé nosaltres, eh? Però bueno, com ho veig, s'ha de fer una aposta molt ferma per l'alumne amb necessitats educatives especials. No estan ben atesos, les famílies també ho pateixen, el professorat això el tensiona molt, i cal fer una aposta. A la comarca ho tenim molt mal resolt, només tenim el Centre d'Educació Especial de la Fundació Sant Tomàs, sort en tenim, però no hi ha res més. I està molt limitat de places. Llavors, des de Vic i des de comarca ho estem treballant per fer una ampliació important de places i potser desdoblar, no?, el centre amb dos espais diferents per poder-lo fer-lo créixer. I per altra banda, l'altra cosa que jo m'han sentit a dir i ho sap tothom, ja és Vox Populi perquè ho he dit al departament i a tot arreu, és una mica el paper dels EAPs. L'EAP és un equip d'assessorament psicopedagògic que en el seu moment va tenir molt de sentit quan tu tens un, dos alumnes en una escola amb dificultats que et vingui un especialista i t'ajudi, és fantàstic, però quan el 50% de l'escola té aquestes dificultats, que vingui un cop a la setmana o cada 15 dies l'especialista, no t'atreu de cap apuro. Per tant, hi ha 25 professionals fent això, itinerants, que si els poséssim un a cada centre, i seria totes les hores, i hi hauríem 25 centres coberts a Osona. Són molts.
2: Clar, jo he sentit diferents opcions, no? És evident que l'Estel està saturat, hi ha molta gent que ha demanat plaça i no pot, hi ha diferents opcions, una podria ser ampliar, no sé si és possible aquí a Vic, una altra fer un centre a la zona d'Osona Sud, i també hi ha una proposta que jo he escoltat per primera vegada fa pocs dies, i és portar aules senceres d'aquesta canalla, no?, a les escoles, perquè ara hi començaran a haver espais, no? Aules hi ha amb tot el personal, com dius tu, i una podria ser Centelles, l'altra Taradell, l'altra... No sé com ho veus.
3: A veure, tot és possible si hi ha els recursos i si està ben pensat i ben organitzat. De moment encara no hi ha les escoles buides, per tant, també separar aquest tipus d'aules pot portar un greuge, que és que el professional queda més aïllat, també els professionals es fan companyia, no?, entre ells, però que s'ha de fer alguna acció contundent i potent amb aquesta escola i amb aquest servei d'alumnat amb centres educatius especials, és evident. Jo sempre penso que tot es pot provar i es pot tirar enrere, però si es prova s'ha de provar amb totes les condicions. Ja posen serveis als centres educatius. A Vic tenim moltes CIEs, aquest servei integral de l'educació especial a les escoles, que això vol dir un mestre més amb un educador, un que no acaba de tenir la titulació, posem-hi la titulació que vulguem, que poden atendre alumnat. Són aules pensades que en poden atendre 8, però que n'hi ha 16, per tant, ja està desbordada l'aula. Si ells plus, sí, en lloc de dues persones són 3, però tornem-hi, si en poden atendre 8, n'hi ha 16, per tant, tampoc no ens acaben de resoldre, no? I llavors, bueno, jo penso que aquí hi ha una disfunció importantíssima i s'ha de poder fer valoracions molt ben fetes, i a vegades aquestes valoracions són costoses en el temps, Vull dir, no es pot fer amb una entrevista, necessita un període de temps i s'ha de recollir una sèrie d'informació i s'ha de poder rectificar, que l'altra cosa és aquesta, l'hem col·locat aquí, no és el millor lloc, però bueno, ara ja està col·locat, i ara tirar enrere ens comporta molta burocràcia, bueno, que comporti la burocràcia que vulguis, però la persona ha d'estar ubicada al lloc que li correspon. Per tant, bueno, hi ha coses a fer. Jo sóc optimista i vull ser optimista i penso que, i de fet estem treballant moltíssim, i l'Ajuntament de Vic estem pagant un projecte per veure si ens surten les coses i podem donar una resposta poder el curs vinent, Serà mitjans del curs vinent, perquè és evident que de setembre no arribarem, però hem treballat, la comunitat educativa ho sap, jo els informo dels passos que estem fent, perquè vegin que també hi ha gent que ens movem i que ens importa el que ens expliquen i ens interessa, no? I volem buscar solucions. No són fàcils, però s'han de començar a caminar.
2: I una part importantíssima és si us escolten, no? Perquè ens trobem que tot això es controla potser massa des de Barcelona. No sé si reclameu més poder d'actuació des del món local. Quines opcions hi ha de que això funcioni?
3: Ens escolten perquè són molt pesats. Ens escolten perquè són molt pesats. Jo sempre... És que vaig un cop al mes al departament, a Barcelona, i a vegades penso que ja m'ho dien i tot, quan em veuen arribar. Però ens fem escoltar. Tenim la sort, en el meu cas, de que tenim un grup polític al Parlament molt potent a nivell d'educació, que també ens hi entenem molt i que, per tant, els hi passem tot. I ells ens apreten moltíssim a la consellera i, per tant, per això tenim també proves pilot i per això ens deixen fer coses. si el municipi respon, si el territori respon, ells també bueno, doncs entren més en negociació i en provar coses, no? Bueno, sempre es podrien escoltar més i ser més immediats, però també haig de dir les coses com són, que jo no estic queixosa en aquest cas, perquè quan hem anat, si més no se'ns ha escoltat, se'ns ha raonat el per què no, o se'ns ha donat el per què sí, perquè també era molt evident, quan et coneixes el territori i portes dades, doncs clar, això és important.
2: És important saber que s'hi està treballant i que s'estan fent tots els esforços, i també és necessari parlar de coses fantàstiques que estan passant, no? I una d'elles, que jo l'he viscut fa pocs dies, és el que estan treballant la canalla del consistori infantil, no? I aquest projecte cara de portar el català a les botigues i un bus voltant amb la publicitat i també. Com ha sortit tot això?
3: Bueno, és aquest treball transversal que també des de l'equip de govern ens encanta poder-lo fer. Llavors les coses les podem parlar, les comentem, i és evident que quan ajuntes, no, idees d'un i idees de l'altre, poden sortir coses molt, molt interessants. Llavors, des de la regidoria de llengua, amb la regidora Piella, teníem molt clar que la llengua i les escoles havien d'anar juntes, i va sortir de dir, doncs, plantegem aquesta dificultat, no?, de que quan anem a alguna botiga i et veuen que entres i tens un color de pell concret, se'n dirigeixen en castellà. Treballem, no? A veure, nosaltres ja arriba un punt que dius, bueno, podem fer una campanya, podem dir-ho a l'associació de comerciants, podem, però posem-ho a les mans dels nanos joves, que són famílies molt potencials a que hagi passat això, i des d'una mirada més innocent, a vegades et poden donar idees, no? Llavors va ser una mica l'encàrrec que els hi van fer, estem molt preocupats per això, i va ser boníssim perquè ells mateixos ho deien. Diu, la meva mare es va fer les ungles i ja ho diu, aquelles noies no entenen res. No, bé, coses d'aquestes, ells mateixos, la realitat que tots hem viscut, no? Evidentment, els centres educatius s'aboquen, els mestres s'aboquen, i ens varen portar moltes propostes, que també ens sap greu perquè han portat uns refranys i unes frases boníssimes, que també hem de veure com ho acabem de fer. I vist això, vam dir que els hem de visualitzar, a part de la xapa, que van tenir la idea de fer una xapa, per tant, tu entres en un comerç i veus el comerciant amb la xapa que diu a Vic compra en català, per tant, que saps que aquella persona estarà disposada a escoltar i a tenir paciència si encara tu no el parles prou bé, i que si no se't dirigirà en català més a poc, amb paciència, perquè tu puguis entendre'l, va sortir la possibilitat del bus. I vam dir, sí, tu, hem d'empaparar un bus. I llavors, bueno, hem iniciat la campanya, tenim l'opció d'empaparar el bus, i ara també tenim la novetat que a l'ascensor d'entrada a la plaça, a la vidriera principal, també hi tenim el logo del Avic compra en català, no? També, clar, els comerciants s'hi han abocat de seguida, ells ho veuen claríssim, per sort, Vic és, jo sempre ho dic, és hiperactiu, i tothom ho rep tot molt bé, i amb ganes i amb propostes. I han sortit els restauradors, dient, escolta, nosaltres també podríem ajudar amb tot això, i ara estem treballant amb una proposta d'aquests papers dels individuals dels bars, amb que també hi hagi el demanar les coses en català i tots els productes en català, no? Vull dir que contents de poder que les idees dels nanos sapiguem canalitzar-les amb els tècnics cap a aquesta visió i aquesta visibilitat de ciutat, no? Que ells entenguin que ser conseller infantil és treballar per la ciutat i visibilitzar coses a la ciutat.
2: Són fantàstics, Jo vaig tenir l'oportunitat d'entrevistar-los i fins i tot un d'ells deia que li agradaria dedicar-se a la política.
3: Aquest any en tenim de potents, aquest any, sí, ja han substituts. La gent que no pateixi, que l'Ajuntament continuarà funcionant, Sí, sí.
2: Bé, t'acabem parlant una mica del que interessa bàsicament ara a tots els pares, que són els casals d'estiu. Quines opcions hi ha? És tot fàcil, més fàcil?
3: Sí. Aquest any hem tret... Hem girat una mica, hem virat una mica el barco i traiem, a part de la proposta de l'Ajuntament, traiem la proposta de les ajudes. De les ajudes familiars, que arribarem a un nivell mig-baix de la població per poder escollir el casal que tu vulguis. Ja sabeu que nosaltres, la nostra política també social és aquesta d'empoderar a les famílies i que sigui la família que decideixi què fa amb els seus fills. Posarem totes les eines sobre la taula, però que sigui cada família. Per tant, a la publicitat surt tothom que ha volgut sortir, tothom que ens ha facilitat la informació. Hi ha més de 30 propostes i com a ajuntament traiem el nostre casal d'estiu a l'escola Vic Centre de 9 a 1 a partir del 22 de juny. L'última setmana de juny ja estarà en marxa fins a finals de juliol. Per tant, és una proposta més reduïda, però per què traiem aquests 50.000 euros amb ajudes perquè tu puguis escollir allà on el teu fill vol anar i allà on vols practicar. Durant l'hivern ja tenim tot aquest projecte socioeducatiu que anem acompanyant totes aquelles famílies que des del centre se'ns comunica o que nosaltres hem trobat a carrer perquè tinguem tothom fent extraescolars. Pensem que l'educació va més enllà de les portes de l'escola, per tant, a partir de les 5 hem de ser-hi, i a l'estiu també, a partir de que acaba l'escola, hi hem de ser, amb una proposta molt àmplia i el màxim de normalitzada possible per tothom. Vull dir, al final, a Vic estem tots convisquent a les escales de veïnats, als carrers, i hem de continuar amb aquesta plurimulticulturalitat convisquent i fent allò que ens agrada, perquè si no, a vegades limites una mica, no? Bueno, ja els posarem en els nostres a l'Ajuntament, també ja com més fàcil, no? Quan les escoles ens truquen, truquen els educadors socials, tinc aquesta família que em preocupa. Bueno, doncs si et preocupa, parlem amb la família que triï, no ho pot pagar, que vingui a demanar l'ajuda. Unes ajudes molt simples, amb una aplicació al mòbil, bueno, que ja comencem a tenir-los acostumats, que un cop han pagat, pengen el tiquet i automàticament tenen aquests 160 euros per nen. Tinguis els fills que tinguis, si fan el gasto. A més, entrem la possibilitat que se'n puguin anar de colònies. També tenim uns escoltes que fan colònies, que tenen un preu. Bueno, doncs tot això també pot ser per aquest ajut, pot anar per qualsevol activitat d'estiu. Això pel que fa a matins fins a l'hora de dinar. I a les tardes hi ha una gran oferta a tota la ciutat, a tots els parcs, a totes les zones de places i llocs més amples, de les tardes d'estiu al carrer, que hi ha propostes per totes les edats i de tot tipus, que si més un circ, que si més esportiva, que si més... A part de les pistes escolars que obrim, extres a l'estiu, perquè tinguem llocs per anar a jugar a futbol, o per anar a jugar a bàsquet, o per anar a jugar a vòlei, o per anar a fer l'esport que vulguem, per poder anar repartint-nos per la ciutat, tampoc hagis de marxar del teu barri si vius a segons quins llocs, i puguis doncs, tenir a prop de casa una pista equipada i no molestar a llocs poc adequats per jugar amb pilota. No? Tornem a obrir l'OAR. L'OAR Vic torna a quedar obert totes les tardes amb monitoratge, perquè també allà absorbeix molt el futbol, ja ho sabem tots, és l'esport estrella. Per tant, tornem a tenir tota aquesta obertura d'oferta a la ciutat perquè tothom pugui gaudir, puguem conviure, puguem estar i puguem disfrutar d'aquest espai doncs, de no escolar, de vacances escolars.
2: Això també és una enveja per als dels pobles veïns, no? Poden venir els nens d'altres llocs?
3: Sí, venir poden venir, però no tindran l'ajuda de l'Ajuntament de Vic que ens ocorrem, però sí, evidentment, Hi ha molta participació, Vull dir, ja veiem que les coses es van consolidant i es van situant i la gent ho coneix.
2: I tota la informació detallada, on es pot trobar, on han d'accedir, on han d'anar?
3: Es dona a tots els nens de les escoles de Vic, es reparteix un a un, al díptic hi ha tota la informació, i si no, a la pàgina web de l'Ajuntament, posant casals d'estiu, automàticament salta tota la informació de tot el que tenim publicitat.
2: Bet Franquesa, regidora d'Educació de l'Ajuntament de Vic, gràcies per tota aquesta explicació i que tinguis un bon estiu.
3: Gràcies a vosaltres.

0: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir. Més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu. Nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.
1: Ràdio Vic, 90.

0: Apassiona't.
1: Ara som gegants.
2: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
3: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
2: Strip, la revista de les bones notícies.

0: i de la Zona Franca, o a la Societat Mercantil d'Inversions, uns pactes que han dut el president Salvador Illa a proposar als republicans una col·laboració a 4 anys vista.
1: Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar.
0: És dimecres 20 de maig de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez dona tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Sònia Kerr.
2: El president ha respost d'aquesta manera a les acusacions del líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que li ha reclamat la dimissió en la sessió de control al Congrés.
3: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo.
4: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
0: 11a jornada de vaga de metges des del mes d'octubre.
2: El Sindicat Metges de Catalunya exigeix al president Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè diuen que la Conselleria de Salut els ignora. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, alerta que el problema és de país.
5: Això ja a la consellera l'ha ultrapassat. No està ni se l'espera, però és que tampoc la volem. Això és un problema de país i, per tant, qui ha de donar la cara i qui ha de seure a arreglar aquest desgavell és el president de la Generalitat.
2: També avui han sortit al carrer els professionals de les escoles Bressol, només hores abans de la segona reunió entre Educació i els sindicats en vaga.
0: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada.
2: Ho alerta l'últim estudi de l'ENS, amb dades recollides entre el 2012 i el 2022. La pitjor part de la regressió se l'enduen les platges del tram nord, especialment Montgat, amb un retrocés del 66%.
0: En cultura, una nova exposició al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma.
2: El culte a la bellesa, que obre portes demà i es podrà veure fins al 8 de novembre, presenta obres d'art, objectes, històries i instal·lacions contemporànies.
0: Als esports, les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions. Joan Barberà.
6: Demà viatgen a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Les blaugranes s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olympique de Lió.
0: I cap d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, estem tenint una situació ja més càlida que no pas la d'ahir. I atenció, perquè al llarg d'aquesta tarda ja tocarem els 30 graus de màxima a l'ombra en alguns indrets de la Ribera d'Ebre i sobretot del Pla de Lleida. I és que també a gran part del país ja aquesta tarda voltarem els 25-26 graus de màxima, des de la costa fins a les valls del Pirineu. Amb alguns núvols dispersos, són poc destacables, però sí que al llarg d'aquesta tarda i sobretot aquest vespre tornaran a caure alguns ruixats locals a les comarques interiors de Girona, especialment a la Garrotxa i al Ripollès, d'una forma puntual. No seran les tempestes d'ahir al vespre. Alguna també de ruixada arribarà fins al nord d'Osona o cap a les muntanyes del Cabrerès, de la banda de la Selva, també les Guilleries. A la resta del país, com deien, pocs núvols, i esperant que aquesta nit i el dijous al matí hi hagi alguna boira arran de mar, sobretot a la Costa Daurada. Ara bé, demà força sol i una temperatura que encara pujarà més. Estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convida Esquerra Republicana a col·laborar els pròxims 4 anys. En la sessió de control fet al Parlament, Illa s'ha mostrat satisfet per l'acord de pressupostos amb Esquerra, que considera un punt de sortida i no pas d'arribada. Els republicans, a la seva banda, l'adverteixen que no relaxi, que pressioni el PSOE, començant per la reunió bilateral d'aquesta tarda a Madrid, per complir amb l'IRPF i amb la resolució del conflicte polític. Junts ha qualificat l'acord de propaganda. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. L'endemà de signar l'acord de pressupostos amb el govern, Esquerra Republicana ha advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El president parlamentari Josep Maria Jové li ha exigit que solucioni els conflictes laborals, per exemple, amb els mestres, ara que disposarà de diners, i que pressioni el PSOE per l'IRPF.
10: I es va comprometre en una agenda política d'abans nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
9: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
1: I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, Jo crec que en 4 anys podem deixar el

0: país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
1: Junts per Catalunya i la CUP han qualificat l'acord de cortina de fum i d'haver-se fet per dalt, allunyat dels interessos dels ciutadans. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Xavier Pellicer de la CUP.
2: De la sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir. Una proposta del tripartit de fa 20 anys, un insult als usuaris de Rodalies.
3: Acords per dalt, acords tancats en despatxos i acords que no responen als interessos del país.
1: Ell ha contestat a la CUP recordant-los que ells van pactar amb la dreta, referint-se a Junts.
4: Això a Barcelona, mentre estan a Madrid, el president del govern, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijó, que la Moncloa s'hi arriba amb vots i no pas amb dreceres. Ho ha dit en la sessió de control fet al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió arran de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero i ha assegurat que Espanya està governada per corruptes. Jordi Casino, bon dia.
5: Bon dia, Marta. En un nou i tens cara a cara a la Cambra Baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijó assegurava que Zapatero, Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
6: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
7: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia, toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
5: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
8: Yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte, por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda.
9: Sí, y tanto.
8: ¿Que existe una cacería judicial?
9: Sí,
8: y tanto. ¿Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más? Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
5: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
10: Notícies en xarxa.
4: Onzena jornada de vaga convocada avui per metges de Catalunya des del mes d'octubre. El sindicat ha escenificat l'acte de protesta davant del Palau de la Generalitat a Barcelona per exigir al president Salvador Illa que assumeixi personalment el conflicte. Perquè, diuen, la consellera de Salut els ignora i la sanitat està en risc. El sindicat adverteix que les mobilitzacions continuaran perquè el problema és de país. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
12: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
11: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses. Una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El seguiment de la vaga oscil·la, com en les anteriors jornades, entre dues xifres molt divergents. El 40%, segons el Sindicat Metges de Catalunya, i el 4%, segons el Departament de Salut.
4: També han sortit al carrer a Barcelona centenars d'educadores i treballadores d'escoles bressol per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamar més recursos, així com l'equiparació salarial amb la resta de docents. La marxa ha sortit de plaça Universitat al migdia i s'ha dirigit, igual que els metges, cap a la plaça Sant Jaume. Judit Vallès.
13: Bon dia. Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una nova jornada de manifestació, en aquest cas de centenars de professionals d'escoles bressol que denuncien ser les grans oblidades a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
14: El que demanem al Departament d'Educació és que s'encarregui de la gestió de les escoles bressol de Catalunya. Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascuna amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, més recursos per l'educació inclusiva i, sobretot, que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
13: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
4: Tot plegat només hores abans d'una nova reunió entre Educació i els sindicats en vaga. Serà aquesta tarda i amb la proposta sobre la taula que el departament ha fet arribar les últimes hores als sindicats. Implica concentrar en 3 anys i no pas en 4 l'increment de sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT, així com millorar alguns complements.
15: La proposta també inclou incorporar 2.400 efectius més al curs vinent. La consellera d'Educació, Esther Niubó, es mostra optimista.
16: I fins i tot, per poder doncs, també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem doncs, aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millorar retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
15: Ara bé, 3 dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades.
4: De fet, USTEC assegura que aquesta proposta no és digna i, de fet, la qualifiquen d'incompleta. També la critica la CGT, que la considera insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda.
15: Qui no s'haurà a negociar són els representants del Sindicat de Professors de Secundària, que considera la proposta una presa de pèl insultant. Ho ha explicat a la xarxa el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil.
17: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta encara lluny, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
15: Ramiro ha avançat que Educació planteja un petit increment per a les tutories entre 10 i 20 euros en la nova proposta, una xifra que el professorat considera totalment insuficient.
4: I no deixem els conflictes laborals. Nova jornada de protestes també avui a Nestlé. Els treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat s'han tornat a concentrar per demanar la retirada de l'expedient de regulació d'ocupació que afectaria 300 persones, 158 de les quals d'aquest municipi del Baix Llobregat. Esplugues Televisió, Clàudia Brunzó.
18: Sota el lema "No és un ERO, és un benefici", s'ha celebrat la concentració davant les oficines de Nestlé Esplugues davant d'un comiat que afecta a 158 persones. Des de Comissions Obreres argumenten que no hi ha motius suficientment vàlids per a aquest ERO i des del sindicat interpreten que Nestlé vol reduir personal d'oficines i augmentar la càrrega de treball sense afectar la capacitat productiva de les fàbriques, i és per això que demanen que es retiri l'expedient. Mireia Roig, de Comissions Obreres i membre del comitè d'empresa de Nestlé.
19: Estem convençuts que no hi ha cap mena de motiu ni de justificació per fer aquest ERE, menys encara amb una empresa que ha guanyat tants diners com és Nestlé. Està sometent a la gent a un temps molt dolorós.
18: Els motius, segons Nestlé, es deuen a factors com l'auge de la marca blanca i també la digitalització. Avui s'ha celebrat una mesa de negociació i a l'espera encara de saber si és possible arribar a un acord i, per tant, evitar aquests comiats.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Anem ara fins a l'Empordà, quan són gairebé 3:15. Unes 500 persones s'han concentrat aquest matí davant de l'Ajuntament de Figueres. Ha estat per fer-hi un minut de silenci i condemnar el crim que es va produir ahir.
15: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
20: Malauradament el sistema ha fallat i ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat I ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos que venim denunciant des de fa molt de temps.
15: A la concentració hi han assistit representants municipals i del govern. Entre els assistents s'han mostrat pancartes reclamant justícia per la víctima, a qui s'ha recordat amb una llarga ovació.
4: A Barcelona aquest matí han desnonat l'Olalla, una dona soltera amb tres fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia a la finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit franquejar la porta que estava bloquejada i accedir al pis per treure-la de casa. És el segon cop que es feia aquest llançament després que la setmana passada la pressió popular l'aturés. Sílvia Fernández.
0: Prop d'una cinquantena de persones s'han atrinxerat a l'entrada del número 60 del carrer de Buenos Aires per evitar el desnonament de l'Olalla, una dona soltera amb tres fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia a la finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit franquejar la porta per treure-la de casa. És el segon cop en pocs dies que el jutge ordenava aquest llançament, sol·licitat per la propietat holandesa New Amsterdam Developers. Així ho explicava Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres.
21: Estem parlant d'una empresa que el que fa és molt salvatge, no? Que no té cap mena de mirament a l'hora de fer fora qualsevol persona. La gent no mira cap a una altra banda, es posa davant d'una porta i intenta parar-los als peus.
0: L'Olalla ha patit un atac d'ansietat i l'han traslladat a un centre sanitari. Té la vulnerabilitat acreditada i fa mesos que no paga el lloguer per problemes econòmics. Al perfil d'idealista hi havia fins fa tan sols uns dies tres ofertes d'habitacions d'aquest mateix bloc per més de 900 euros al mes.
4: I encara a Barcelona, notícia destacada. L'Ajuntament suspèn temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores a causa de la proliferació d'aquest tipus de negoci.
15: La mesura s'ha publicat al butlletí oficial de la província de Barcelona, té efecte immediat i una vigència d'un any mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial i evitar processos de monocultiu. Barcelona té actualment 1.300 establiments d'aquest tipus. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.
22: Cal una mesura més radical i que cal ja una regulació de ciutat. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens hi juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
15: En paral·lel, l'executiu local continuarà efectuant una acció inspectora continuada per garantir el compliment de la normativa.
4: I també, abans del cop, també una notícia destacada de l'àmbit de la salut, perquè avui la Comissió de Salut Pública ha aprovat ampliar el cribratge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. Això implica que s'afegeixen franges d'edat entre els 45 i els 49 anys i entre els 70 i els 74.
15: La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la xarxa d'agències d'avaluació de tecnologies sanitàries i del Consell de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica disponible, que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys.
4: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Ho alerta l'últim estudi de l'ENS amb dades recollides entre els anys 2012 i 2022. Avui s'ha presentat la temporada de bany per aquest estiu. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo.
23: L'àrea metropolitana de Barcelona ja prepara la temporada de bany després d'un hivern marcat pels temporals marítims i les fortes precipitacions. L'AMB ha anunciat la posada a punt de 30 quilòmetres de platges metropolitanes amb millores en accessibilitat, seguretat i conservació ambiental. Entre les novetats destaquen nous mòduls de salvament, passeres adaptades per a persones amb mobilitat reduïda, més tanques de protecció d'una i renovació del mobiliari de la platja. Antonio Balmón, vicepresident executiu de l'AMB.
24: Estem parlant d'aportacions, estem parlant de buscar sistemes d'actuacions de dunes que puguin fer contenció, estem parlant d'artificial, no? De fer unes actuacions artificials que permetin reduir aquesta regressió del litoral.
23: Segons l'últim informe comparatiu de l'AMB, les platges metropolitanes han perdut 180.000 metres cúbics de sorra i fins a un 34% de superfície. Malgrat aquest retrocés, les platges mantenen un gran èxit de públic i continuen acollint prop d'11 milions de visitants cada temporada estival.
4: I Valls es convertirà el 12 d'agost en un dels grans epicentres de Catalunya per seguir l'eclipsi total de sol. Serà amb la iniciativa Valls Mira el Cel. L'Ajuntament habilitarà un espai al polígon industrial amb capacitat per més de 4.000 persones i repartirà més de 16.000 ulleres homologades. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
25: La ciutat, una de les 20 destinacions recomanades per la Generalitat, organitzarà una gran festa ciutadana amb observació astronòmica guiada, concerts, activitats familiars i divulgació científica. El principal espai estarà situat al carrer Blanquers, amb capacitat per a 4.000 persones i entrada gratuïta amb reserva prèvia. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, explica el dispositiu.
1: És un espai ampli, un espai segur, accessible i amb molta bona visibilitat al cel. Tindrem inicialment una capacitat per 4.000 persones, però si s'hagués d'ampliar, doncs també tenim la possibilitat d'ampliar aquest espai. A més, es desplegarà un ampli dispositiu d'organització, de mobilitat, de seguretat i de serveis perquè tothom pugui gaudir d'aquest eclipsi doncs, amb tranquil·litat.
25: El moment culminant arribarà a 8:45 del vespre quan el sol quedarà completament ocult per la lluna. El consistori repartirà més de 16.000 ulleres homologades per garantir una observació segura. A banda de l'eclipsi, aquell dia els presents a l'espai del carrer Blanquers podran presenciar cap a mitjanit la pluja d'estels coneguda com les llàgrimes de Sant Llorenç.
4: Mentre això arriba, és moment per a la cultura. Una nova exposició del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma. El culte a la bellesa, que obre portes demà, es podrà veure fins al 8 de novembre i presenta obres d'art, objectes, històries i instal·lacions contemporànies. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. El culte a la bellesa presenta 400 peces que ens transporten des dels ideals de bellesa de Grècia o l'Egipte antics a la taula del cirurgià plàstic. Durant el recorregut veurem com s'han construït els cànons estètics i quin paper hi han jugat la religió, la medicina o l'art, alhora que la indústria de la cosmètica transformava els cossos en camp de batalla comercial. La mostra ens porta, com explica la cocomissària Blanca Arias, a fer-nos una pregunta. Què és la bellesa?
3: Per mi el que és central en l'exposició és pensar que la bellesa no és un privilegi, sinó que és un dret. I que, per tant, qualsevol persona hauria de tenir accés a la bellesa. No només com a experiència estètica, no? D'estar davant d'alguna cosa que reconeixem com a bella i, per tant, que ens genera un desig o que ens fa gaudir, sinó també com el nostre propi dret a modelar la idea de bellesa.
2: Així, a l'exposició, la bellesa apareix com una idea que en l'actualitat s'ha de mirar des de perspectives feministes, antiracistes o queer, i qüestiona per què una imatge que considerem bella dins d'un museu al carrer ens pot fins i tot generar rebuig.
4: I el 27è Mercat Audiovisual de Catalunya escalfa motors després d'un any de sessions de treball. Es dedicarà a conèixer cap on va la comunicació audiovisual amb la irrupció de la intel·ligència artificial. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
6: El certamen posa el focus en les audiències perquè el panorama és completament diferent al d'uns anys enrere. Existeix molt contingut audiovisual generat per humans o per màquines i que impacta de manera diferent en els humans i en les màquines. El director del MAC, Lau Delgado, n'ha parlat.
7: Aquest any intentarem fer un retrat de com s'està distribuint aquest tipus de contingut, d'on ve, com impacta tant en els mitjans tradicionals com poden ser els mitjans locals o com pot ser el 3CAT, fins a com impacta en el món digital. I què passa quan s'han d'interrelacionar aquests mons humans amb mons virtuals?
6: Aquest any les novetats del mercat audiovisual de Catalunya són l'ampliació i la diversificació dels continguts i de les activitats, tant en la part professional, amb la incorporació de la ficció per mitjà de productors audiovisuals de Catalunya, com en el MAC Festival, on hi haurà programes en directe de Ràdio Granollers i un espectacle en viu del poeta i rapsoda de Josep Pedrals interactuant amb el públic amb la participació d'una IA.
4: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions.
9: Bon dia, Marta. Demà viatgen cap a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Les blaugranes s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olímpic de Lió. Escoltem la jugadora blaugrana, Ona Batlle.
26: La nostra intenció, òbviament, és guanyar-la. Anem amb tot, tenim moltes ganes. Bueno, ja et dic, tenim ara, almenys jo tinc l'experiència de dues, tinc tot un equip amb l'experiència de moltes més. Tenim moltes ganes, la veritat, amb molta energia. L'equip està també tranquil, sabem que, bueno, que és una final més, és un partit més. Ja et dic, bueno, al final és molt guai, no?, el poder disfrutar tot el que hem disfrutat fins ara, el poder aconseguir tots els trofeus domèstics.
9: En waterpolo, la divisió d'honor femenina, avui a partir de les 7 s'inicia la semifinal que disputen el Club Natació Sabadell i el Centre Natació Mataró, tercer i segon classificat respectivament a la Lliga regular. La sèrie, el millor tres partits, comença al Maresme amb un conjunt local reforçat per l'accés a la final a 4 de la Lliga de Campions. Destaquem també que el Torredembarra i el Sant Cugat Celles lluitaran a partir de demà per una plaça a la primera nacional femenina de voleibol, on a la torre Josep Sánchez.
5: El pavelló Sant Jordi de Torredembarra acull des d'aquest dijous i fins diumenge la fase d'ascens a categoria nacional de voleibol. 10 equips lluitaran per un mínim de dues places. Entre aquests hi ha el Sant Cugat C i l'equip local, el Cébol. Els dos van aconseguir la classificació a la fase autonòmica, que també es va jugar a la localitat tarragonina. Per a les torrenques, aquesta és la primera fase d'ascens a categoria nacional que disputen amb un projecte que ha anat creixent any rere any després de tres temporades a Primera Catalana. L'entrenador Òscar Eliseda assegura que pujar de categoria seria una fita per un equip format sobretot per jugadores de la base.
8: Una fita espectacular, no? Algo històric, sobretot per com es fa, no? Per fer-ho amb noies tan joves. El 90% de l'equip està format a la base al 100% i amb una mitjana d'edat menor als 19 anys, no? Això és algo que ho fa encara més difícil d'aconseguir, que li dona més de mèrit.
5: El Cébol debuta demà al matí contra el Valdefierro aragonès, mentre que a la tarda jugarà contra el Múrcia. Divendres ho farà contra els Salesians d'Elx i dissabte al matí contra el Pòrtol. Els dos primers de cada grup passaran a semifinals.
9: Gràcies, Josep Sánchez, des d'Ona la Torre. En bàsquet, el Joventut Badalona recupera avui el partit de la jornada 30 a la pista del Tenerife a partir de les 9. Un triomf de la penya certificaria el bitllet pels quarts de final de la Lliga ACB i asseguraria més la sisena posició. Els tinerfenys, a dues victòries dels verds i negres, són un rival directe i podran comptar amb Marcelinho Huertas, ja recuperat.
4: Gràcies, Joan Barbara, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
2: Ràdio Vic, 90.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Productes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu. Nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Fes la teva.

estás tú, mi ejército de salvación.

Ens impacta, se'ns clava. Per fora el cor ens deixa, ens aire. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt contra aquells murs que no ens deixen veure lluny.

0: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
1: Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: El Club de la Feina està obert els dilluns i els divendres de 9 a 12 i va destinat a persones que estan registrades a la xarxa Xaloc i que busquen feina. És per persones que no disposen d'ordinador a casa o que no tenen els coneixements necessaris per fer la recerca amb ordinador de forma autònoma. Aquí poden trobar ordinadors amb connexió a internet, poden fer impressió de currículum en cas de necessitar-ho, poden fer consultes al tècnic o fins i tot poden venir i els ajudem a fer un currículum de nou o a modificar el que té.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.
2: Ara Vic Ocupació,
0: Ajuntament. Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
3: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

turistes.

0: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.
1: A cau d'orella em deia suau. Des dels teus anys viscuts.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Nova jornada de vaga, però ara a les escoles bressol i també nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats. El conflicte continua obert i cada vegada evidencia més el desgast del sistema educatiu català. La consellera Esteu Niubó intenta reconduir les negociacions amb propostes com augmentar els salaris en 3 anys, millorar els complements de tutoria, incorporar més de 2.400 noves dotacions per a l'escola inclusiva, però els sindicats consideren que és insuficient i que mantenen les mobilitzacions. Les educadores del 0 a 3 denuncien sous baixos, excés de ràtios i precarietat laboral, cosa que també sentim amb l'altra part del sector educatiu. Reclamen més reconeixement i recorden que l'educació infantil és clau en el desenvolupament dels infants. També alerten de les diferències entre els centres municipals i privatitzats. Aquest ja sabeu que no és un conflicte puntual, és la tercera onada de vagues del curs i arriba després de mesos de protestes arreu de Catalunya. Alguns sindicats, com professors de secundària, ja n'hi participen en les reunions amb educació, un fet que demostra la manca de desconfiança amb el departament. Mentrestant, famílies, alumnes i professionals conviuen amb un sistema cada vegada més tensionat i el debat de fons continua sent el mateix. Quin model d'escola pública vol Catalunya i també quan està disposada a invertir-hi. És dimecres 20 de maig del 2026, us parla Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui a partir de 9:45, la Laia de Déu des d'Ona Codinenca parlarà amb Emma Bassas i Judit Vila per parlar sobre la 8a edició del Festival d'Arts Escèniques al Ganxo de Sant Feliu de Codines. I després l'Enric Rubio entrevistarà la Magalí de la Biblioteca de les Coses de la Comunalitat de Cardedeu. Amb les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món social del nostre territori. Ja sabeu que això ho fa Ràdio Vic amb els solidaris i avui la Laura Serrat parlarà amb el president de Germanament Sense Fronteres, Ramon Bufí. A 10:45 comentarem les piulades més destacades del dia i després parlarem sobre turisme. Avui en concret l'Isaac des de la veu de Sant Joan parlarà amb David Verge, alcalde de Planoles, sobre el pas del Tour de França pel Ripollès i també les activitats que es faran i què suposarà turísticament pel municipi i la comarca. I el programa l'acabarem, com sempre, amb el Lletra Ferits. Avui el farem amb l'Anna Roca, Lletra Ferida, que ens farà algunes recomanacions de lectures per tornar a començar amb l'hàbit de la lectura. Tot això en un Territori 17 que ara comença i ho fem posant-nos al dia. El Col·legi del Roser de Sant Julià de Vilatorta es veu immers en una polèmica per la implantació de l'uniforme escolar que el centre aplicarà a partir del curs vinent. Tot i que hi ha un consens majoritari, un grup de famílies es va concentrar dilluns davant del col·legi per expressar el seu malestar amb la decisió i la falta de comunicació que hi ha hagut entre ambdues parts. Andreu Jiménez, del 9FM.
2: Puntuals a les 5 de la tarda i coincidint amb la sortida dels alumnes del Roser, prop d'una vintena de pares va mostrar el seu desacord amb la implementació de l'uniforme que el centre ha presentat de cara al curs vinent. La manifestació duta a terme per un col·lectiu de pares independent, a l'AFA, reclamava que aquesta mesura s'hauria d'haver anunciat abans del període de preinscripció. Sentim a Lorenzo Proya.
3: El novembre se'ns va informar que hi hauria una implantació d'un uniforme en el col·legi a partir de l'any que ve i molts pares no hi estem d'acord i des del novembre hem buscat moltes formes de seure i intentar tenir una interlocució com una comunitat escolar hauria de tenir amb la titularitat i això no ha sigut possible fins ara i això ha sigut una mica l'últim pas que podíem fer.
2: També van denunciar manca de diàleg. L'AFA, davant d'aquesta situació, assegura haver tingut discrepàncies amb el centre. Més enllà de posicionar-se a favor o en contra de l'uniforme, reclamen poder mantenir un espai de comunicació amb la direcció. La presidenta de l'AFA, Judit Fontanet, ho explica.
4: L'AFA mai ha estat a favor ni en contra de l'uniforme. A més, dins l'AFA hi ha moltes opinions diverses sobre això. Sempre s'han respectat totes. L'AFA tan sols ha volgut escoltar unes famílies que ens estaven demanant ser escoltades, i ja està, i donar veu a aquestes famílies. A les que estan a favor, a les que estan en contra, al final l'AFA representem a tothom. Quan tanques el diàleg amb l'AFA, també l'estàs tancant amb totes les famílies, perquè repetim que l'AFA al final no deixem de ser el pont entre les famílies i l'escola. Som aquest portaveu, i si tu tanques la porta aquest portaveu, o sigui, l'estàs tancant a tothom.
2: Des del centre recorden que la mesura ja s'havia anunciat amb anterioritat. En parla Mallol Sanauja, gerent del centre i director de la Fundació Puig i Cunyer.
5: quan es va produir el salvament d'aquesta institució, d'aquest col·legi, ja va anunciar que a mitjà, a llarg termini, acabaríem doncs, introduint aquesta mesura educativa. En un moment en què l'educació està en mínims històrics, entenem que aquesta mesura educativa fomenta el que pretenem en aquesta escola, que no és altra cosa que maximitzar el potencial de cada alumne. I això implica, bàsicament, procurar que cada alumne traiem el màxim de si mateix.
2: De cara al curs vinent, doncs, els alumnes del Roser portaran uniforme.
5: Abans que acabi aquest tercer trimestre lectiu, farem públic l'uniforme, que ja la direcció pedagògica del centre ja l'ha vist i ja també l'ha validat, i per tant el farem extensible a tota la comunitat educativa, el presentarem oficialment. El projecte va creixent, que mira més de 260 alumnes, i també el volem fer extensiu als nous alumnes del Roser, que al setembre, curs 26-27, doncs ja el portaran.
2: La implementació es farà de manera gradual segons les edats. L'educació infantil es preveu un xandall amb calçat còmode. A cursos de primària s'introduiran polo, jersei, pantaló fosc i sabates, i a secundària el polo se substituirà per una camisa mantenint la resta de peces.
0: Des d'aquest dilluns 18 de maig ja es poden sol·licitar les subvencions de la Generalitat per la rehabilitació d'habitatges en l'entorn rural. Es tracta d'un programa gestionat per l'Agència d'Habitatge de Catalunya que s'adreça a 590 municipis amb un objectiu clar: facilitar l'accés d'habitatge i lluitar contra el despoblament. El termini per presentar les sol·licituds està obert durant 4 mesos fins al 18 de setembre a l'Aia de Déu, una codinenca.
6: Aquesta primera convocatòria compta amb un pressupost de 5 milions d'euros, tot i que el compromís del govern és obrir noves línies als pròxims anys fins a arribar als 20 milions. Els ajuts es dividiran en tres grans blocs segons el beneficiari. D'una banda, els propietaris particulars que arreglin una casa buida per ús propi o de familiars rebran entre el 10 i el 40% de la inversió, amb un topall d'entre 10.000 i 20.000 euros per habitatge. D'altra banda, si els pisos es destinen a lloguer assequible o habitatge cooperatiu durant un mínim de 10 anys, la subvenció s'enfila entre el 50 i el 80% del cost, amb un màxim d'entre 25.000 i 40.000 euros. Finalment, els ajuts també arriben als ajuntaments i entitats públiques que transformin edificis en desús en pisos de protecció oficial, amb subvencions de fins a 70.000 euros per habitatge. Per poder rebre el finançament, les obres no poden haver començat abans de l'1 de gener del 2025. A més, el programa aplica criteris de discriminació positiva, oferint percentatges més elevats a les comarques amb un alt grau de ruralitat i als municipis declarats d'especial atenció. En el cas del Moianès, 7 dels 10 pobles de la comarca són municipis rurals d'atenció especial i Calders es considera municipi rural. Només Castellterçol i Moià queden fora en tenir més de 2.000 habitants. Gallifa, el Vallès Occidental, també és declarat com un municipi rural d'atenció especial.
0: I la reforma de la plaça Josep Umbert Ventura és segurament el projecte més debatut dels darrers anys. Aquest dimecres a la tarda, la sala de plens de l'Ajuntament acollirà el ple per fer l'aprovació definitiva del projecte. Un tràmit clau al qual s'hi arriba després de resoldre les al·legacions i que permetrà fer l'adjudicació de l'obra. El grup del PSC, que es va abstenir en l'aprovació inicial del projecte, ha fet públiques les seves al·legacions, Laia de Déu.
6: El PSC ha presentat un seguit d'al·legacions al projecte de reforma de la plaça Josep Umbert Ventura de Sant Feliu de Codines. I és que els socialistes demanen, per exemple, que es mantinguin elements de la plaça actual com les moreres o els fanals. Laia Jordana és la regidora socialista a l'Ajuntament.
7: Creiem que amb el projecte s'ha d'aconseguir modernitzar-la i fer-la més accessible per tothom, però sense que es perdi la seva identitat. Per això hem demanat, entre d'altres, que es mantingui el tipus arbrat i els fanals emblemàtics. També opinem que abans d'executar l'obra s'ha de garantir al 100% la mobilitat per tothom.
6: La formació inicialment es va abstenir en l'aprovació inicial del projecte de reforma de la plaça que ha redactat l'estudi ACPA, Ana Coelho, Paisatge i Arquitectura. El PSC, juntament amb Junts per Sant Feliu de Codines i Esquerra, ha estat una de les formacions que va recollir firmes per demanar una nova consulta sobre la reforma de la plaça. La resolució de les al·legacions es farà pública avui dimecres a la tarda amb el debat al ple que ha de permetre fer l'aprovació definitiva del projecte de reforma, el pas administratiu clau per poder adjudicar les obres.
0: L'exlendakari del País Basc, Íñigo Urkullu, va ser l'encarregat de tancar la jornada sobre economia catalana en un món en fractura, organitzades per la Facultat d'Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic, Andreu Jiménez.
2: una conversa entre Íñigo Urkullu, exlendecari del País Basc, i Pere Aragonès, expresident de la Generalitat, tancava dilluns a la tarda la jornada sobre l'economia catalana en un món en fractura. La sessió va posar en diàleg dues mirades complementàries que coincidien en la necessitat que Europa reforci la seva autonomia estratègica i la seva competitivitat davant un context global cada vegada més inestable. Sentim a Urkullu.
8: Europa se encuentra en un umbral histórico o afirma su papel como actor global capaz de influir en las reglas del juego o corre el riesgo de quedar atrapada entre dinámicas geoestratégicas definidas por otros. Este es, por tanto, el marco en el que Europa debe repensar su posición en el mundo, reforzando su capacidad de acción autónoma, fortaleciendo la cohesión interna, renovando su contrato social y democrático y articulando un papel más activo en la configuración de un orden internacional que ya no puede darse por garantizado.
2: Aragonès situava entre les prioritats la transició energètica, l'electrificació i el reforç dels ecosistemes tecnològics propis. També alertava de tres grans reptes de futur: garantir la cohesió social, reduir la dependència energètica i incrementar les capacitats digitals i del govern de dades.
9: El gran repte és passar, doncs, d'una dependència que Europa és estructural a una autonomia, estratègica.
2: Per la seva banda, Urkullu situava aquests desafiaments en el marc europeu, apuntant que el continent es troba probablement en un dels moments d'inflexió més rellevants des de la Guerra Freda. Urkullu insistia en que la competitivitat europea dependrà directament de la seva fortalesa econòmica i de la seva capacitat de construir una economia resilient.
8: Solo una economía resiliente, innovadora y dinámica puede asegurar verdaderamente nuestra autonomía estratégica. La competitividad de Europa no es solo un objetivo económico, sino una lucha por edificar colectivamente nuestro futuro civilizado.
2: La jornada va servir per tancar un cicle de conferències impulsat per la Facultat d'Empresa i Comunicació de la UBIC, que, segons el degà Josep Burgalla, tindrà continuïtat els pròxims anys amb la voluntat de consolidar Vic com un espai de reflexió sobre els grans reptes econòmics i socials del futur.
0: I el Museu Arxiu Tomàs Balvei ha obert les seves portes un cop ha començat a caure el sol en el marc del Dia Internacional dels Museus, en unes jornades que han exhaurit les places Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
10: Així és, una cita que enguany ha posat el focus en els conflictes i les desigualtats latents amb el lema Museus unint un món dividit, destacant el potencial d'aquests espais per actuar com a ponts entre les divisions actuals, socials i geopolítiques. Els assistents han pogut gaudir d'una nit del museu una experiència molt diferent del que és habitual. Escoltem a Marta Núñez, responsable del Museu Arxiu Tomàs Balvei.
11: El visites d'una manera molt més calmada, molt més diferent, perquè ja ha passat el dia. Ja has complert una mica amb les teves obligacions, si podem dir-ho d'alguna manera. Llavors, és una visita des d'un altre moment i pensem que és bonic visitar-los de nit.
10: Durant la nit, Laura Llanelli, una de les artistes que formen part de l'exposició La síndrome de la gallina ponedora, ha protagonitzat A cau d'orella, una performance on ens convida a acostar-nos i escoltar-la de ben a prop. Escoltem-la.
12: Va sobre com el xiuxueig com a parla de proximitat, no? Igual ara amb la distància, amb la velocitat, el xiuxueig és una parla que necessita molta atenció. Llavors, a partir d'un text que vaig escriure sobre diversos conceptes, és una performance en la que xiuxuejo aquest text i el vaig solapant fins que la paraula perd el contingut i després torna a ella, com un viatge sonor.
10: Amb iniciatives com aquesta, el Museu Arxiu Tomàs Balvei es suma a la commemoració internacional reivindicant la cultura com un espai de trobada, diàleg i reflexió compartida. De fet, a través d'experiències poc habituals com aquesta, nit al museu, l'equipament vol apropar l'art i el patrimoni a tots els públics i convertir la cultura en una eina per fomentar l'escola, l'escolta, la convivència i l'intercanvi d'idees.
0: Estia Benestar de Sant Joan de les Abadesses ha impulsat una prova pilot de transport de cures per a la gent gran o amb mobilitat reduïda. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
13: Un de cada quatre habitants del Ripollès té més de 65 anys. Per tant, la població de la comarca és envellida i això es tradueix en la necessitat de més serveis per a la gent gran, com per exemple ofereix Estia Benestar, una cooperativa de servei d'atenció domiciliària personalitzada amb seu a Sant Joan de les Abadesses. A principis d'abril va posar en marxa De casa al casal, rebatejat després com a Surt de casa, una prova pilot de transport de cures per a persones grans o amb mobilitat reduïda per portar-los al casal d'avis, al mercat o a la perruqueria. El servei és gratuït i s'ofereix els dimarts a la tarda a Sant Joan i a Ogassa i a Sant Pau de Segúries dijous al matí. Aquest maig el servei també es va ampliar a dissabte per portar els avis al casal Jaume Nonó de Sant Joan per jugar al trinco. Txell Descarrega, presidenta i cofundadora d'Èstia Benestar, explica la duració de la prova pilot.
14: La prova pilot és fins al juliol. Després farem una valoració i veurem si podem allargar una miqueta més, com a molt, fins a l'octubre-novembre. Aquesta valoració que farem entre mig, coincidint amb els mesos d'estiu, juliol i agost, també proposarem als ajuntaments què poden aportar ells, perquè això no sabem si la propera subvenció de singulars podrem accedir-hi, podrà ser un projecte de continuïtat, perquè com sabem, tot això, les bases canvien i bueno, no sabem com ho podrem continuar.
13: També es valorarà si el servei ha de ser de pagament, perquè creu que amb una aportació simbòlica també es valora allò que s'ofereix. Actualment, una dotzena de persones es beneficien del servei de transport. Entre Sant Joan i Ogassa hi ha una persona fixa i fins a 5 d'inscrites, mentre que a Sant Pau de Segúries hi ha entre 3 i 5 persones que se'n beneficien. A banda, hi ha la gent que porten el trinco. La majoria dels usuaris són dones i només hi ha un home que utilitza el servei. Fins ara, la mateixa descarrega portava els avis amb la furgoneta particular, però això també canviarà.
14: En breu, hem pogut també, gràcies a aquesta subvenció, hem pogut comprar-nos un vehicle, que serà un vehicle adaptat, i això pues, suposo que donarà més possibilitat a persones amb mobilitat reduïda, perquè ara fem servir la meva furgoneta particular, i clar, si és una persona que es pot mantenir dret, sí que podem col·locar la cadira de rodes darrere, a vegada i tot, no? Però les persones que van amb cadira de rodes, fins ara no podem donar-li el servei.
13: Descarrega pensa que hi ha un problema de mobilitat i que cal donar una volta a les línies d'autobusos del Ripollès, perquè hi ha molta gent gran que pateix una soledat no volguda i que no es mou de casa des de fa temps.
0: I Carme Anglada d'Ogassa és una de les persones beneficiàries d'aquest servei, Isaac.
13: Carme Anglada, de 88 anys, va néixer a Ogassa i viu al barri del Prat del Pinter, a la part alta del poble. Farà poc més d'un any baixava al centre de la vila amb cotxe per llançar les escombraries perquè els van treure els contenidors d'allà, però va tenir un lleu accident en xocar contra un vehicle aparcat. La Carmeta ja no es va atrevir a renovar el carnet el passat juliol. Passava de tenir l'autonomia pròpia d'algú que té carnet de conduir a dependre de tercers per desplaçar-se. A més, en pocs dies de diferència, es va morir una veïna i amiga de la seva edat i també de forma sobtada la noia que venia de la Fundació Tutelar del Ripollès per parlar amb ella i fer-li companyia i amb qui havia agafat confiança. Aquest ens, que té una estreta col·laboració amb Bèstia Benestar, va derivar-la a la cooperativa perquè li oferissin el servei Surt de Casa. Des del febrer, que va al casal Jaume Nonó per sortir de casa, i allà fa un munt d'activitats.
15: Surto de casa, mira, parlo amb gent, no la casualitat aquesta. Després, aquí van venint gent, i estic una mica aquí, perquè jo, a part que jo tinc molta coneixença, perquè, esclar, les compres, havia treballat a la fàbrica aquí a Sant Joan, vull dir, es conec a molta gent. A dalt també fan manualitat. M'estic una mica aquí i llavors puc veure les de dalt, o vaig a dalt i després marxo una mica més d'hora i vinc a veure les d'aquí. Faig el jet, perquè porta la seva cosa que fa. Una fa mitja, una altra fa... Es fa molt ganxet i mitja.
13: Ha fet moltes amigues

0: Rotary Club Vic Osona. L'esdeveniment es va celebrar divendres al recinte Firal al Sucre i va plegar més de 600 comensals, tots presents per contribuir a una causa benèfica. Aquest any els diners es destinaran a finançar la central dels oficis que s'està habilitant a la colònia Rossinyol. És un projecte educatiu per formar en oficis joves que han abandonat els estudis. La seva presidenta Alba Castanyer ho explica.
1: Si traiem aquests nanos del centre del que és la formació educativa reglada i els hi donem l'opció de treballar amb les mans, d'aprendre un ofici, de trobar un què per viure, de fer-los veure que poden ser molt útils i molt bons treballant d'una manera diferent de la que estan acostumats. La majoria, per no dir que tots aquests nois i noies, aprenen un ofici, digui, sigui cuina, costurera, impremta, llauneria, el que sigui, on ells es trobin a gust, fotografia, art, on ells es trobin a gust, i llavors aquests nanos fan un canvi radical, agafen seguretat en ells mateixos i tiren endavant amb una vida més plena, que és el que hauríem de ser.
0: La valoració de la novena edició del sopar és molt positiva, perquè encara que la recaptació ha estat similar a la d'anys anteriors, la participació en les donacions sí que ha estat molt més elevada.
1: A nivell de recaptació econòmica estem als mateixos números, gairebé, però a nivell de participació hem tingut més donants que participants, i tot i així som 600 a sopar, eh? Vull dir que estem molt contents, però cert que o pel clima o per les agendes de la gent, nosaltres aquest any serem uns 600 i escaig a sopar, però a nivell de donacions econòmiques arribarem al que es va arribar fa dues edicions.
0: L'àpat va anar a càrrec de Jordi Arumí, amenitzat per un acompanyament musical, i en acabar la soprano Míriam Barquero va acabar de posar la cirereta al pastís a la trobada.
2: I enguany s'ha celebrat la cinquena edició de la Mostra de Ball de Cardedeu, la qual està emmarcada dins del Cardedeu Balla i el Dia Mundial de la Dansa. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
3: Així és, Ona. La jornada ha esdevingut una oportunitat per generar trobada i comunitat al voltant d'aquest art, sovint invisibilitzat per contra d'altres disciplines artístiques i que Cardedeu, any rere any, guanya més i més adeptes. Escoltem a Jordina Blanc, tècnica de cultura.
4: Ens trobàvem amb ganes de crear sinergies entre totes les entitats, col·lectius, escoles de dansa que a Cardedeu ballen. Era un acte que al voltant del Dia Mundial de la Dansa és una disciplina que cal acompanyar-la, tutoritzar-la amb totes les energies que des dels diferents àmbits puguem, perquè de manera natural es vagi creant aquesta trobada.
3: En la trobada d'enguany ha participat fins a 8 entitats diferents. L'Associació de Fibromialgia de Cardedeu, el grup de ball de gent gran de la Tèxtil Rase, Espai Vital Cardedeu, el MEC, Corro Loco Junior, Afrodances, Los Pies Negros, Cardances i fins i tot la Lisbel Dance School, que han vingut des de Barcelona. Escoltem precisament a Lisbel Pitueli, presidenta d'aquesta última.
5: Mira, a mi una de les coses que més em motivava per crear això era ensenyar que la dansa existeix, perquè a vegades és com el cosí pobre de les arts, que aquí a Cardedeu hi ha molta dansa i fer-la més visible, que es vegin entre els grups, perquè a vegades un balla i es pensa que és únic en el món, i això és una manera de trobar-nos, fer sinergies, conèixer-nos uns als altres, i veure que és una cosa intergeneracional, que veus que hi ha petits, mitjans, grans.
3: La mostra ha tornat a convertir els Pinatons en un espai de trobada intergeneracional i d'intercanvi cultural a través de la dansa. Amb estils i propostes molt diverses, les entitats participants han posat en valor el poder del ball com a eina d'expressió, cohesió i comunitat en una edició que consolida el creixement i l'arrelament del Cardedeu Balla al municipi.
2: I suspens cautelarment el play-off d'ascens a l'Hockey Lliga. La Federació Espanyola de Patinatge ho ha decidit davant la impugnació de Lloret al seu partit, que afecta de ple a l'ascens directe del Manlleu. Andreu Jiménez.
0: La Federació Espanyola de Patinatge ha anunciat a primera hora d'aquesta tarda que suspèn cautelarment el play-off d'ascens a l'Hockey Lliga arran de la impugnació del Lloret en el seu partit contra el Mataró per alineació indeguda del seu porter titular. La mesura, que allà demanava el Lloret en el seu recurs, deixa pendent de resoldre la reclamació dels 3 punts i la victòria pel conjunt salvatà, que perjudicaria directament el Martinelli a Manlleu, que dissabte va celebrar el campionat de Lliga del seu grup i, en conseqüència, l'ascens directe a l'Hockey Lliga. La suspensió cautelar s'explica perquè, segons el calendari, el partit de play-off s'hauria de disputar aquest proper cap de setmana. A l'espera de resoldre el gruix del recurs i de quina serà la resolució final, ara mateix no se sap si el Lloret o el Manlleu qui l'haurà de jugar i, per tant, qui pujarà de forma directa a l'Hockey Lliga i qui haurà de disputar aquest play-off per intentar pujar a la màxima competició espanyola de l'hoquei patins aquí.

0: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
1: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: I com sabeu, és moment de saludar un dia més al nostre home del temps, Pep Acosta. Bon dia, explica'ns, perquè sabem que aquesta setmana ha sigut una setmana on a poc les temperatures han anat pujant, però avui què passa?
2: Bon dia, benvinguts a la informació meteorològica d'aquest dimecres 20 de maig de 2026. Comencem amb un temps molt tranquil. Ja aviso que serà la tònica predominant els pròxims dies. Anirà per bastant llarg, sembla, aquest temps anticiclònic, molt tranquil i amb unes temperatures ara per sobre del que seria habitual. Per tant, molt tranquil·litat, molt sol, calor al migdia. En definitiva, un temps molt i molt pla, diguéssim pla, amb molt poques novetats. Avui ens hem llevat amb unes temperatures mínimes més altes. També van pujant les temperatures mínimes i ja només fa una mica de fred a la zona del Pirineu. Però, sens dubte, ja no són les temperatures baixes que teníem fa pocs dies. Es va consolidant l'anticicló de les Açores, es va apropant, i això fa que les temperatures vagin pujant. Molt de sol durant tot el dia, només alguna nuvolada a la tarda, però molt poc important. No tindrem cap precipitació. I les temperatures màximes aniran pujant. Màximes avui hi ha moltes, entre els 25 i 26, poder fins i tot 27 graus a les zones més càlides. Per tant, aquesta calor que s'intensificarà una mica ja a primeres hores de la tarda i al migdia. Seran uns dies molt suaus, uns dies que la calor començarà a fer-se notar. Això és tot. Que disfruteu d'un gran dia, un dia molt tranquil i amb una calor ja moderada. Moltes gràcies. Adeu.
1: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà estarem al cas d'aquest canvi de la previsió meteorològica. Nosaltres avui a partir de 9:45, la Laia de Déu des d'Ona Codinenca parlarà amb Emma Bassas i Judit Vila. Perdoneu per parlar sobre la 8a edició del Festival d'Arts Escèniques al Ganxo de Sant Feliu de Codines, i després, com sempre, amb les 10 tocades, serà el torn d'endinsar-nos al món social del nostre territori. Això farà Ràdio Vic amb els Solidaris, i avui la Laura Serrat parlarà amb el president de Germanament Sense Fronteres, en Ramon Bufi. A 10:45 comentarem les piulades més destacades del dia, com sempre de la mà de Guillem Sánchez, i després parlarem sobre turisme. Avui amb l'Isaac Muntades, on parlarem sobre la volta al Tour, a prop pel pas de Planoles. 3 minuts i tornem. Fins ara.
3: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
4: Avui, un cotxe per moure'm.
5: Demà, una furgoneta per treballar.
4: I demà passat, un monovolum per viatjar.
5: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
4: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
5: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a alr.cat.
4: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
6: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
7: A Vic ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida número 8. Estrenem concessionari i volem que ho celebris amb nosaltres. Vine a descobrir les nostres ofertes especials d'obertura i emporta't el teu vehicle MG totalment equipat i amb 7 anys de garantia. 100% elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
8: Estàs preparat per aquest estiu? A Boi Galté som especialistes en tot allò relacionat amb la protecció solar per a qualsevol necessitat d'espai. Tendals, pèrgoles, escrins interiors... Anticipa't a la calor. T'assessorem i t'oferim la màxima garantia de confort i benestar per casa teva. No ho dubtis i vine a Boi Galté. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93-886-1420, a la nostra web www.boigaltés.com i també som a Instagram, boigaltés.tendals.
9: L'infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'infopodcast del 9-9. Cada matí a 7:45 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram. L'infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa. Amb Miquel Giol i Eudald Puig.
10: Anuncia't al 9FM.
11: La ràdio de casa.
12: 93-889-4949.
10: Publicitat arroba al 9FM.cat. Anuncia't al 9FM.
13: La publicitat més eficaç.
3: El 9FM. El nou so d'Osona.
14: Territori 17.
0: Són 9:45 del matí. Anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
15: Hola, Ona, bon dia.
0: Va, que estem a meitat de setmana ja. Tenim el cap de setmana gairebé a tocar.
15: A tocar, ja, ja olora... Hi ha l'hora dissabte, sí.
0: Exacte. Doncs va, explica'm, començarem per el diari de La Vanguardia, que hi ha a la seva portada d'avui.
15: Avui hi ha dos protagonistes i tot va una mica de successos, podríem dir. Tot està relacionat amb la justícia. El jutge situa Zapatero al capdavant d'una xarxa de tràfic d'influències. Per primer cop, un exvicepresident és investigat per presumpta corrupció. Se l'acusa de cobrar ell i les seves filles fins a 1,5 milions per gestions al govern i Venezuela. Sánchez surt en defensa seva i el Partit Popular rebutja la moció de censura que demana Vox. I la imatge destacada, doncs, Jonathan Andic, el fill de l'expresident de Mango, Isaac Andic, que va morir l'any 2024, segon, a causa doncs, de caure per un barranc...
0: D'un accident
15: a la zona de Montserrat. I ahir, doncs, va ser acusat d'homicidi per la mort del seu pare, el successor de Mango. Ara bé, Jonathan Andic va ingressar a la presó, però en poca estona va sortir-ne d'ella al pagar la fiança, que era d'un milió d'euros.
0: Mm-hmm. Doncs, Andreu, seguim per la portada del diari Ara.
15: Que igual, utilitza la mateixa estructura que La Vanguardia. Titular, fa cas a Zapatero, que diu: Zapatero, imputat com a líder d'una xarxa de tràfic d'influències, el jutge de l'Audiència Nacional l'acusa de cobrar 2 milions en comissions per facilitar contactes. L'exvicepresident espanyol defensa la legalitat dels seus ingressos i nega haver fet cap gestió per al rescat de Plus Ultra. I la imatge, doncs, la mateixa que veiem, una de les que també van ser doncs molt visibles ahir, que és l'hereu de Mango, acusat de matar el seu pare, i se'l veu acompanyat de dos Mossos d'Esquadra, amb les mans emmanillades, ingressant a la presó, malgrat que després, com també hem dit ara, va sortir al pagar la fiança d'un milió d'euros i ara mateix està en llibertat provisional.
0: Seguim per la portada del periòdico, que segueix per la mateixa línia.
15: Així és, el titular. El jutge investiga Zapatero per el cobrament de comissions. L'Audiència Nacional veu indicis de tràfic d'influències en el rescat de Plus Ultra. I a la imatge doncs, es veuen d'esquenes a Illa i Junqueras, doncs, després d'aquest pacte per als pressupostos de la Generalitat, on ara falta acabar-los de lligar amb els comuns. I en menor mesura també el periòdico destaca que el fill d'Isaac Andic va ser empresonat com a principal... és l'únic sospitós que hi ha com en aquest cas, i el que llegim és Jonathan Andic en llibertat amb fiança investigat per l'homicidi.
0: Andreu, aquest repàs de portades dels diaris catalans parla del Punt avui.
15: Virus sense fronteres. Els experts alerten que el 70% de les infeccions virals en humans les causen virus d'origen animal. La globalització i el canvi climàtic disparen el risc pandèmic. Ja ho veiem, que el Punt avui, el seu tema principal en portada, no fa referència a Zapatero, ni als pressupostos,
0: o al cas de Jonathan Andic.
15: Però és un, bé, és un tema d'actualitat pura i dura, ja que fa, fins fa uns dies tothom, tots els mitjans obrien els seus noticiaris amb el tema de l'antivirus. Per
0: Exacte.
15: Tant, és un tema també de...
0: De l'actualitat recent.
15: Sí. Mm.
0: Doncs, Andreu, obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País, que sembla que tots aniran per la mateixa línia.
15: Titular clar. Zapatero imputat. L'audiència atribueix a l'excap del govern tràfic d'influències en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. La investigació sosté que l'exdirigent socialista va cobrar gairebé 2 milions a través de la trama. El jutge li imposa a la creació d'una societat a Dubai per canalitzar el cobrament de les comissions. Uh-huh. I a la imatge doncs, es veu a Zapatero on se'l veu donant explicacions a causa d'un vídeo que va difondre ahir a causa d'aquesta imputació per aquest cas. Per tant, bé, ja veurem com evoluciona tot i ara passem als diaris conservadors, Ona, que aquí segurament seran més... Uh-huh. Més contundents i més durs.
0: Comencem per El Mundo, Andreu.
15: Cassat, el comissionista internacional Zapatero. El jutge l'imputa de ser el vèrtex d'una trama organitzada per enriquir i rescatar Plus Ultra. La xarxa corrupta va actuar a Espanya i a Venezuela, Xina i els Emirats amb or, petroli i divises. L'expresident i les seves filles van ingressar almenys 2 milions i ell va aconseguir crear societats de offshore, perdoneu. I bé, la justícia doncs, l'investiga per primera vegada un exvicepresident per corrupció, això és el que destaca la portada del Mundo, i la imatge és una captura d'aquest vídeo que va publicar ahir l'expresident a les xarxes. I també aquí al Mundo doncs, destacant el cas d'Isaac Andic, on es veu el fill emmanillat ahir entrant a la presó i la seva obsessió per als diners i tres visites al lloc de la caiguda acorralen a Jonathan, que uh-huh. això són els indicis que tenen els Mossos d'Esquadra. Tres visites abans en el mateix lloc on es va cometre el suposat crim, perquè encara hem de parlar de suposat, i que també a l'obsessió per als diners i d'aconseguir l'herència del seu pare, que evidentment era milionari, la cinquena uh-huh. fortuna a l'estat espanyol, doncs sumant i lleguen caps, porta a pensar que no va ser un accident, sinó que un crim. Mm-hmm.
0: Doncs, Andreu, seguim per la Razón.
15: Zapatero. I unes declaracions seves d'aquest vídeo que va publicar mm-hmm. ahir, són el titular de la Razón. Mai vaig agafar ninguna gestió per al rescat de Plus Ultra. El jutge situa l'expresident, al capdavant d'una xarxa de tràfic d'influències que va desbloquejar l'exlíder del PSOE va difondre un vídeo en la seva defensa i recalca que els seus treballs estan tots declarats. I la imatge és la mateixa, ahir durant aquest vídeo que va publicar. Mm.
0: I acabarem el repàs de portades, com sempre, per la portada de l'ABC. Una portada molt contundent.
15: Molt contundent i una tipografia molt gran perquè tothom sàpiga el que passa.
0: Zapatero... Sembla gairebé... Un moment, Andreu. Sembla gairebé les típiques imatges de es buscar un criminal.
15: Sí. De fet, sí. És per on va la intenció d'aquesta portada d'avui de l'ABC. Zapatero va liderar una trama criminal. El jutge l'imputa després d'investigar la Fiscalia i la UDF, Organització Delictiva de Tràfic d'Influències i Falsedat, documental pel blanqueig de capitals a Plus Ultra. Va utilitzar la seva secretaria per crear una societat fantasma a Dubai per canalitzar fons. Va manar al seu soci pressionar en el nom al comitè de la CEPI que hauria aprovar el rescat. I a la imatge doncs, és Zapatero, que va assegurar ahir que mai ha realitzat ninguna gestió en relació del rescat de Plus Ultra. Mm-hmm.
0: Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i ens veiem en una estoneta. Fins ara.
15: Fins ara, bona.
11: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Passen 7 minuts de 2:15. I avui a l'entrevista parlarem sobre arts escèniques, d'aquelles que es fan al carrer, que són populars i que costen al teatre, la dansa i tot tipus d'art a tothom. I ho farem amb Emma Bassas i Judit Vidal, organitzadores del Festival d'Arts Escèniques al Ganxo de Sant Feliu, que enguany arriba a la seva 8a edició. I ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
12: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, ara ja tinc aquí a la Emma i a la Judit. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí aquí.
16: A tu, per convidar-nos.
12: Bé, com esteu?
16: Bueno, nervioses o bé? No, estem bé.
12: Estem nervioses? Tot alhora, una mica?
16: Estem contentes.
12: Vale, clar, arribeu a la 8a edició d'aquest Festival d'Arts Escèniques del Ganxo. Expliqueu-me una mica què li espera al públic en aquesta 8a edició.
16: Va, Judit, tu?
17: Bueno, és una 8a edició que ens sembla que és com bastant complerta en quant a diferents tipus d'arts escèniques, en veritat, i amb un plat de tarda bastant potent, crec, no?
16: Sí, el Ganxo ens agrada que el públic pugui veure pues això, diferents tipus d'arts escèniques, no? Des del circ, clown, dansa... què més tenim aquesta edició? Bueno, varietat d'arts escèniques.
17: I és un any molt participatiu, pensem, que les activitats de matí sempre les enfoquem com més a primera infància o més públic familiar.
16: Sí, més petitons. Més petitons.
17: Tot i que, evidentment, tot el dia és per tots els públics, sobretot això, públic familiar, però per tots els públics. Però aquest any al matí és com bastant centrat en més petits i amb una participació abans de migdia bastant xula a nivell de dansa, perquè s'animen les famílies des de grans i avis i nens. Molt xulo. I la tarda intensa, tenim una programació de circ i clown bastant potent.
12: I com ho feu? Vull dir, clar, m'esteu parlant de dansa, de circ, de clown, de teatre. Com és gestionar tot això? Perquè al final tot passa al carrer.
16: Sí,
12: I també com escolliu o us arriben a vosaltres les propostes?
17: És molt divertit perquè ara ja ens arriben les propostes. De fet, la veu de que el Ganxo funciona i de que el Ganxo ja fa 8 anys que corre va entre les companyies i ens van arribar moltes propostes molt interessants. I llavors és molt xulo veure com al principi que la nostra feina era buscar, ara les coses arriben i podem triar entre un munt de propostes molt interessants.
16: Sí, no fem convocatòria oberta nosaltres, sinó que com que ens dediquem també en el món del teatre i anem a veure fires i estem també en altres llocs on hi ha companyies, també veiem pues, molts espectacles i el Ganxo ja ressona, el que diu la Judit, i llavors entre que veiem o ens envien o això, pues, anem triant. Ara és més difícil,
17: sí,
16: eh?
17: Sí, perquè ara hi ha molta oferta, en realitat.
16: Sí, hi ha molts espectacles i molt xulos tots. Sí. I els espais... bueno, Sant Feliu el que no té són molts terres plans i grans.
12: Sí,
16: i llavors, cert. Clar, moltes companyies necessiten pues, un terra llis, gran, sense... i això ens costa per trobar espais a Sant Feliu. Llavors també ens adaptem entre les propostes, busquem propostes que càpiguen els espais que puguin quedar les propostes, no sé, és tot un puzzle, no? Que sí, durant tot l'any anem...
17: Que els recorreguts dins del poble siguin interessants, ara portem un temps que estem bastant centrades en un espai principal que és a Can Xifreda, perquè és un espai que ens possibilita tenir zones a prop que ens funcionen
16: sí,
17: per aquestes característiques.
16: I hi ha ombra, perquè també ara la maig ja fa caloreta.
12: Sí, cert.
17: Sí. Però...
16: Sí, llavors fem servir molt sovint el Gurugú últimament i ens n'anem a baix també a l'Skate, que és una zona
12: plana.
16: De fet, hauríem de fer tot a l'Skate.
17: I l'altre és que, com que cada vegada hi ha més públic, també necessitem espais que hi càpiga aquest públic sí. I que pugui veure els espectacles en condicions. I llavors, bueno, hem d'anar com intentant quadricular tot aquest puzzle de peces...
16: Sí. Sempre ens centrem una mica en el centre del poble, eh? Tampoc sí. Ens n'anem molt lluny perquè tampoc hi ha els espais...
17: Però havíem usat el pati de Can Buixó, justament.
16: Can Buixó,
17: i ara sí. No hi cabríem, a Can Buixó.
16: No.
12: I clar, jo, una de les preguntes que em faig és com és d'important que hi hagi festivals, ja no només aquí a Sant Feliu, que també, però com és que d'important que hi hagi festivals d'arts escèniques al carrer que siguin populars i accessibles per tothom?
16: Superimportant.
17: Descentralitzar la cultura
16: total.
17: És important. I sortir de Barcelona per veure coses interessants és important.
16: Sí.
17: I aquest és un dels nostres principals eixos, també, no? Que la cultura arribi, cultura de qualitat i espectacles que potser no veuríem si no anéssim més enllà de Sant Feliu.
16: I ara hi ha molts pobles que està fent aquest tipus de festival. Nosaltres també ens vam ajuntar amb el Giracirc
17: i amb
16: el Pixet de Riure del Pens i el Giracirc d'aquí Collsospina. Pues això, per crear una mica més xarxa, més que hi ha molts pobles i poder compartir companyies o maneres de fer, no?
17: És important tant pel públic com per les companyies mateixes, també, perquè al final, que contra més circuit de festivals hi hagi, més possibilitat de mostrar els seus espectacles. No?
16: Clar, i que et vegi públic diferent.
12: I jo em pregunto, clar, 8 anys del Festival Ganxo, 9 en pandèmia, sense comptar, seria 9, però hi ha pandèmia pel mig, us esperàveu portar 8 edicions en aquella primera edició?
16: No, mai ho hem pensat, no?
17: No,
16: jo crec que no.
12: Heu anat...
16: Anem fent. Fluint. Sí, igual arribem a veïn i... Sí.
17: Sí, la veritat és que per mi és molt xulo que continua sent una cosa entre dues amigues que anem fent i que l'Ajuntament ens hi ajuda i que el tirem endavant amb la mateixa il·lusió i les mateixes ganes que la primera vegada, que no s'ha convertit en una cosa de, com institucionalitzada,
16: sí,
17: diguéssim.
16: Com de feina, no? Sí. Com de, sí.
17: Continua tenint aquest aire.
16: I sí que cada cop hi ha més gent, però jo crec que el Ganxo és xulo perquè encara té aquesta cosa íntima, no? Aquesta cosa que no és un festival molt gran, i això és ideal.
12: Clar, em dèieu no, que encara no és un festival molt gran. Com, és que jo em pregunto també, com ha evolucionat? O sigui, quina és l'evolució que vosaltres trobeu com a organitzadores del Ganxo des del primer fins i tots aquests anys que han anat passant, 8/9?
16: Com?
12: L'evolució que ha tingut el festival,
16: val,
12: Ganxo, des dels inicis fins ara. Què ha canviat? Què heu notat diferent?
16: És que no ha canviat gaire, no? Ha canviat el públic.
17: Ha canviat el públic. A nivell d'essència i d'estructura i de...
16: És el mateix.
17: És el mateix, però sí que potser hi ha anys que intentem anar posant com companyies una mica més... Va, aquesta que...
16: Sí, o de que té més nom,
17: sí,
16: o...
17: Però en realitat és el mateix, és el públic que ha variat molt. Vull dir que cada vegada ve més gent que dius que aquesta gent no està...
16: Sí, que no coneixem. Sí,
12: vale.
16: Sí. Clar, al principi sabies les famílies, o sigui, coneixies una mica la gent.
17: Sí, però cada vegada... Com... Sí, que tenim 300 persones de públic i que va un augment, i és molt xulo veure com creix.
16: Sí, i és això, anant quan ens movem per feina nostra de fora i... Ah, el Ganxo! O sigui que dius, ostres, ja va tenint el seu...
17: Sí.
16: Però, bueno, tampoc volíem morir d'èxit, eh? No?
17: No, vull dir que ens sembla que...
16: Està bé així.
12: Sí.
16: Així està bé.
17: Sí, és xula la mida que té.
16: Sí.
17: Permet disfrutar a tothom, nosaltres com a organitzadores i el públic també, perquè al final també, com que els espais és el que dèiem, que tampoc no són tan grans, el públic pot veure i tot és com molt proper, molt familiar, és com un dia molt, molt festiu.
16: I les infraestructures del poble, no? També sí. Que l'Ajuntament... quan munta tot, vull dir que si hagués desbordés,
17: es complicaria
16: tot una mica.
17: Treballem amb voluntaris del poble, també, que fan de regidors d'espai, i també comptar amb aquesta possibilitat és molt interessant, i si es fes molt gran, això potser també es modificaria, i en canvi és una part bastant essencial.
16: Sí, és molt xulo, és molt...
12: Clar, ja per anar tancant, jo... tinc, o sigui, no, m'heu explicat la programació, però quin és... un espectacle que aquest any, justament, per exemple, us cridi l'atenció o que hagueu pensat, uau, amb això la gent que vingui al·lucinarà o s'endurà.
16: Jo és que crec que ens agrada, és que tots són,
12: sí.
16: O sigui,
12: sí.
16: No sé.
17: Tots són molt...
16: Clar, tot tenen lo seu. Mm-hmm, igual sí. Pots dir, uau, és que, jo què sé, és que aquest, uau, no? Té
17: en
16: una estructura,
17: un
16: però...
17: Que bueno. Té una estructura aquest any molt diferent del que hem fet fins ara.
16: Això sí. Sí, a la Còrcoles, que ella fa...
17: Es fa funambulisme.
16: Funambulisme, i llavors és molt uau.
17: Sí, una mica impressionant, sí. Però és veritat que al final tots tenen...
16: Exacte.
17: Algun punt que és interessant. De fet, fins i tot aquest any tenim una companyia que ve a portar el seu espectacle en creació i ens el ve oferir per fer una prova. Vull dir que no és un espectacle acabat,
16: sí,
17: però tenen
16: teatre.
17: Ganes de provar-ho en un festival i els tenim aquí.
16: Tenim pallassos com el Rompi Records, l'Abraham, i les cacofòniques ens faran a l'inici també d'animació i despertar el poble. Tenim dansa amb la Sia Moveo.
17: Sí, que en aquest cas és participatiu. Moltes ganes de que us animeu.
16: Palanca, amb el Ciat al Palo, que sí. També no ho hem portat mai,
17: no,
16: un espectacle
17: no,
16: així.
17: No, aquest tipus de circ encara no ha arribat. Tenim la Breaking Broken, que aquesta és una actriu... Ella és anglesa.
16: L'Amèlia, sí, l'Amèlia ha estat a Festivalots,
17: Fa circ amb Maros, interessant.
12: Sí, hi ha propostes per tothom. Exacte. I per triar i remenar.
16: Sí, sí, sí.
12: Pel que estic veient.
16: Tenim el Dudu, que Dudu Arnalot, que fa Forat, que també ha guanyat un premi recentment. I Hegmo, que és més per petitons, però per tota la família. Sí. Tenim de tot. I food trucks, espais de food trucks al Xifreda.
17: Aquest any afegim una food truck nova, afegim una food truck de gelats i batuts i smoothies, així, per anar passant la tarda i la caloreta. Així.
12: Exacte, que va molt bé. I ja per acabar, el públic que vingui, què voleu que s'endugui d'aquest festival?
17: Que s'endugui...
16: Que s'enamori, no?,
17: sí,
16: de l'art.
17: Que s'enamori de l'art, sí, sí, que s'endugui aquesta màgia que té passar un dia de cultura envoltat de comunitat.
16: Sí, tot gratuït, que camines, veus espectacles en espais pues, que potser no són, sí, convencionals, no?
17: Compartir el dia de sí, festa cultural, al final, que ho deixin.
12: Doncs Emma, Judit, moltíssimes gràcies. Em quedo amb aquesta frase de gaudir de l'art. Gratuïtament al carrer. Moltíssimes gràcies per acompanyar-me aquest matí aquí a Ona Codinenca i al Territori 17. Espero de debò que vagi molt, molt bé el Festival del Ganxo, que es farà el 30 de maig.
16: Això no ho hem dit, eh?
12: El 30 de maig aquí a Sant Feliu de Codines. Sí. Així que moltíssimes ganes de veure'l i que el gaudiu i que tothom el pugui gaudir.
16: Va, veniu, gràcies.
0: Passen 4 minuts de 3 quarts a 10 del matí.

0: Doncs cada cop són més les persones que opten per incorporar els animals a les teràpies i el cavall no és només un dels animals preferits de molta gent, sinó que és un dels més adients per a aquest tipus d'activitat, no, Enric Rubio?
1: Així és, Ona.
2: I és que, si us dic equinoteràpia, ja no és un terme desconegut per ningú, com passava fa poc més d'una dècada. I és per això que avui volem parlar amb una cardedeuenca, la Joana Puig, de Maya Equinoteràpia, terapeuta ocupacional, que, tot i ser molt jove, ja porta una pila d'anys treballant colze a colze amb aquest noble animal, perquè ens expliqui tots els detalls de la seva feina i dels beneficis que aporta a tothom. Fins i tot a la tercera edat, ja ho veureu. Molt bon dia, Joana, i moltes gràcies per rebre'ns a casa teva, o millor dit, a casa vostra, ja que no estem sols aquí. Com estàs?
3: Molt bé, bon dia, Enric. Moltes gràcies per venir.
2: En primer lloc, qui ens acompanya? Com es diuen i qui són aquests cavalls o eugues que tenim aquí al costat?
3: Doncs mira, aquí tenim 7 cavalls. De fet, tenim 2 cavalls i 5 eugues. Tenim per una banda l'Àrtrax, que és aquest d'aquí tan gros. Llavors tenim la Daisy, que és aquest poni més petitonet que viu amb l'Àrtrax. En aquest altre tancat d'aquí tenim 3 eugues, que són la Lluna, la Blanca i la Tinker. I més enllà hi ha el Tom i la Negrita.
2: No són pocs.
3: No són pocs, no.
2: Això porta feina. Segur que t'ho estimes moltíssim, però porta feina, eh?
3: Sí, moltíssima, perquè, clar, a banda de fer sessions d'equinoteràpia, els cavalls mengen, fan caques, se'ls hi ha de posar un munt de coses, vaja.
2: Que sou una mica especialistes en tot, jo crec, que també quan us dediqueu a això, també a veterinària, en part. Una pregunta per la que sempre m'agrada començar, Joana, és pels inicis de tot plegat. Quan vas sentir que els cavalls eren la teva vida, o una part de la teva vida? I és que, pels que no coneguin la Joana, és una d'aquelles persones que està molt i molt activa dins del teixit associatiu de Cardedeu, d'aquestes persones que no sé quant de temps.
3: Doncs mira, jo, de fet, quan vaig acabar batxillerat, vaig decidir que faria dret. I jo vaig estudiar dret, vaig acabar la carrera i quan vaig acabar vaig dir, vale, ostres, no m'ha acabat de convèncer.
2: Vaig a un lloc completament oposat.
3: Totalment. Llavors no m'he acabat de convèncer, no sabia massa bé què fer. I el que sí que tenia clar és que des de ben petita que jo estava envoltada de cavalls, estava cantant muntant i m'agradava moltíssim. I vaig pensar, ostres, doncs potser puc mirar a combinar una de les meves grans passions, que és el cavall, amb una part com més de, vaig pensar, com més de monitoratge, més d'ajudar els altres. I llavors vaig veure que fent un postgrau de teràpia assistida amb cavalls aquí a l'Autònoma. I vaig dir, doncs vinga, va, som-hi, vaig a fer aquest postgrau. I jo vaig fer aquest postgrau, em va agradar moltíssim. Era un any doncs, que t'explicaven com funcionava doncs, la relació i el vincle amb el cavall per tal de treballar diversos objectius, ja fossin a nivell físic, a nivell cognitiu, a nivell conductual. I quan vaig acabar el postgrau vaig dir, doncs vinga, va, som-hi, anem a muntar algú per fer equinoteràpia. Aleshores, paral·lelament, quan vaig començar com el projecte de Maya, vaig decidir començar la carrera de teràpia ocupacional, la qual també ja vaig acabar, i bueno, per tal de formar-me una miqueta més, perquè al final venia de la branca del dret, jo diguéssim.
2: Ja bé que ens hagis explicat això, perquè volia preguntar com era la formació, no, en aquest àmbit, perquè ara segurament tenim aquestes opcions, però fins fa no massa segur que era un camp molt, molt, molt verge. Com van ser les teves primeres passes com a equinoterapeuta o terapeuta ocupacional?
3: Doncs jo me'n recordo que ho vaig passar una miqueta malament.
2: En casa d'Herrero, no?
3: Sí, exacte, com bé dius, no està massa legalitzat, no?, sobre quin ha de ser el camí a seguir. O sigui, diguéssim que tu tens clar que si vols ser metge has d'estudiar medicina i que si vols fer de fisio has d'estudiar fisioteràpia, però al final quan vols ser equinoterapeuta, bueno, no existeix una carrera com a tal, hi ha molts cursos, hi ha postgraus, hi ha màsters de teràpia assistida amb animals i una assignatura és amb cavalls i no saps massa bé doncs, quin camí has de seguir. I tampoc, per tant, no hi ha com un temari de dir, ostres,
2: estipulat, no? ABC,
3: exacte,
2: i ets...
3: Exacte, sinó que tothom al final, depèn del que hagis fet, doncs seràs un tipus d'equinoterapeuta o tindràs una altra metodologia. També al final doncs, és diferent si ets equinoterapeuta però de base tens una carrera més física com ara fisio, o si vens de base de teràpia ocupacional, o si tens psicologia. I per tant jo em vaig trobar una miqueta que jo venia de la branca del dret, jo no havia fet mai res de l'àmbit de
2: salut. Com aplico les lleis a...
3: Clar, jo vaig fer una miqueta, a més, clar, jo vaig acabar aquest postgrau que m'ho vaig passar molt bé, va ser molt xulo, però sí que al final doncs, jo crec que si vens d'una altra carrera en treus molt més profit, però jo venia de dret i clar, acabo el postgrau i em diuen, molt bé, ets equinoterapeuta, pots començar. I vaig dir, uah, que xulo. I just uns amics obrien un restaurant rural i em van dir, ostres, que guai, porta aquí un parell de cavalls, que serà molt xulo. I els vaig dir, ostres, doncs vale, però puc fer sessions d'equinoteràpia? I sí, que guai, que seria, que xulo, que xulo.
2: Una mica sinergia, no?
3: Sí, exacte. I llavors, ja per començar, me'n recordo que em vaig mudar cap allà al febrer amb un parell de cavalls i al març tancaven per Covid.
2: Patam! Que ho tenia de bé.
3: Bueno, Llavors, em va servir també, t'he de dir, per poder anar començant la carrera de teràpia ocupacional, perquè recordo la primera persona que va venir amb autisme, que jo ho vaig passar fatal. Però fatal de dir, uau, allà em vaig adonar compte de, ok, jo he fet un postgrau de quinoteràpia, potser sóc quinoterapeuta, però jo no
2: ara
3: sé.
2: Ara comença la feina, no?
3: Clar, clar, jo vaig dir, ostres, jo puc dedicar-me a fer, en tot cas, equitació adaptada. Però jo no és el que vull fer. Jo vull tenir una metodologia, una manera d'intervenir que tingui sentit i coherència, que tu puguis sortir d'allà dient estem anant a treballar uns objectius. Que no sigui, ostres, ve gent amb autisme i venen aquí a passar-s'ho bé, a muntar cavall, i òbviament, com que he fet un postgrau, tinc una sensibilitat, una manera de treballar que els hi pot anar bé. No, no, que sigui... Jo no volia això, jo volia un... No, no, hem de treballar uns objectius. I allà va ser on les primeres persones que em van venir amb autisme, jo, bueno, em tremolaven les cames a dir, merda, merda, no sé si estic anant a treballar alguna cosa concret, no? I em sentia una miqueta... Bueno, una miqueta impostora, no? Allà enmig, de dir, ostres, no sé si puc estar dient que estic fent equinoteràpia. I llavors d'aquí va ser quan vaig dir, no, no, he de buscar una carrera que em permeti tenir una metodologia.
2: Curiosament, sempre que s'intenten fer les coses molt, molt ben fetes, sempre hi ha com aquest síndrome de l'impostor, no?
3: Sí,
2: que no s'hauria de tenir moltes vegades, però sí. S'ha de dir que venies del dret, però tens un llarg bagatge a nivell associatiu i laboral,
3: sí,
2: també,
3: sí.
2: En monitoratge, també, que això que ho sabem. Per què un cavall i no un gos o un gat o vaques, per exemple? Segur que cada animal aporta els seus beneficis, n'estem convençuts, però què trobem en aquest animal, de fet, apreciat i estimat a nivell mundial, podríem dir, per totes les cultures i inclús religions, podríem dir?
3: Jo, clar, jo a nivell personal, O sigui, al final, jo quan explico que faig la quinoteràpia, a vegades a mi molta gent em pregunta, mira, escolta, que he vist un documental, he vist que la quinoteràpia funciona superbé, m'agradaria venir amb el meu fill o filla. I jo al final el que explico sempre és... Ostres, vale, al teu fill o filla li interessen els cavalls? Li agraden? Sent algun tipus de curiositat? Llavors la gent em diu, no. I dic, ah, i què li agrada? Em diuen, ah, li encanta tocar la bateria, li encanta la guitarra. I dic, doncs apunteu-lo a fer musicoteràpia.
2: I de per la música, clar.
3: Clar, exacte. Llavors, per mi el tema de per què els cavalls... A mi em funciona molt bé parlar de que cada una de les persones tenim una motivació. I que si el que et motiva, si el que t'estira, el que et fa sortir del llit, el que et fa tenir ganes de treballar, són els cavalls, al món rural, endavant, doncs anem a mirar de fer quinoteràpia.
2: No pretis per una part que potser està erma, no, dins de cadascú, com els diferents tipus d'intel·ligència, etc.
3: Exacte, llavors per mi el cavall funciona com a element motivador. Llavors, tema a banda, no? Òbviament, amb el cavall com a element motivador pots treure'n moltes cosetes. Al final és un animal molt gros que et permet, doncs, sobretot a nivell conductual. No és el mateix una persona que vingui amb agressivitat o que vingui, doncs, amb temes comunicatius, treballar amb altres persones o treballar amb uns cavalls que són molt grossos, que generen molt de respecte, que a vegades imposen, que generen certa por i que, per tant, vulguis que no, et fan estar molt presents en el moment que estàs treballant perquè no et permets despistar-te, no? Quan estàs amb un sentit d'alerta activat perquè, ui, que tinc un animal molt gros al meu costat...
2: Tots els sentits a punt allà, sí, sí.
3: Exacte, llavors, òbviament, pots treure moltes cosetes. Els cavalls també són molt sensibles i, al final, així com els gossos... Jo tinc gos, i m'encanten... Però així com els gossos, sí que són molt lleials, no? De dir, ostres, tu li pots fotre un crit a un gos i si és el teu gos, vindrà i tu li donaràs una miqueta de pa, una miqueta de qualsevol cosa i el gos estarà content. I quan arribes a casa, el gos sempre està content de veure't.
2: El cavall...
3: El cavall no. Tu arribes a veure els cavalls, estàs de mal humor, estàs enfadat i el cavall no et ve a veure. El cavall se'n va, perquè en dia jo no vull aquests problemes. I en canvi, el contrari, no? Quan estàs amb calma, estàs amb tranquil·litat... Ostres, tu estàs allà, vas veure els cavalls venen. I això és una cosa que a vegades no es creu, i costa molt d'explicar-ho. La gent diu, ostres, i com és això? Per què? Dic, doncs no ho sé.
2: Però és així. De fet, potser podríem dir que com aquest vincle, no?, que hi ha amb els gossos, a vegades és com més dogmàtic, no? És més,
3: sí.
2: Hi ha amb els cavalls, és un vincle molt profund, realment, que només coneix qui ha treballat o qui ha estat i que costa d'explicar, no?
3: Sí, una mica.
2: Quin tipus de teràpies i o activitats dus a terme? Perquè trobem dos grans pilars dins de la teva web, podem veure, diverses subcategories també, ja que t'he preguntat molt per a quinoteràpia, però no pel coaching, que també és una part fonamental que treballes, oi?
3: Clar, jo sobretot faig quinoteràpia, però en el moment que vaig decidir tirar endavant el projecte de Maya, jo em vaig plantejar, ostres, doncs que... Què volia, no, aconseguir amb Maya? Jo em vaig plantejar dues coses principals. Per una banda vaig dir, vull intentar aconseguir que la quinoteràpia estigui a l'abast de tothom i per tant, que tothom se'n pugui beneficiar de les teràpies assistides amb cavalls. I per altra banda, també el que volia aconseguir era, doncs, mirar de fer arribar coneixements sobre el món dels èquids, sobre el món dels cavalls, i que, per tant, la gent comencés a entendre que sí que tenim unes hípiques molt convencionals, des d'on s'ensenya una hípica, no? Una manera de muntar molt tradicional, i jo que volia era que la gent pogués entendre que hi ha altres maneres de vincular-se amb els cavalls, que hi ha altres maneres de muntar, i això passa per fer molt de treball peu a terra, perquè la gent entengui que aquests cavalls necessiten unes cures, que aquests cavalls necessiten també doncs, menjar, necessiten...
2: Un bueno, tu a tu més real, no?
3: Sí, exacte. I llavors... Des d'aquesta segona perspectiva em vaig plantejar que el que podia fer doncs, era, a part de les sessions d'equinoteràpia, fer doncs, sessions de... Sí, a la web posa coaching, no sé si coaching és la paraula o no. A vegades...
2: Tothom m'entén una miqueta.
3: Sí, exacte. Sí, sessions com més de coaching, a vegades venen grups de famílies, a vegades grups d'amics, i llavors també el que fem doncs, és... venen moltes escoles, venen bueno, grups de caus, d'esplais, i clar, amb aquests grups jo no faig sessions d'equinoteràpia, perquè no venen a treballar cap objectiu terapèutic, però el que sí que venen és doncs, d'aprendre del món dels cavalls una miqueta.
2: D'alguna manera potser sí, llavors, no?
3: Sí. Sí, estic convençuda que el món dels cavalls beneficia tothom que s'hi envolta. Però al final sí que és veritat que la diferència per mi entre un coaching i una equinoteràpia és que hi ha uns objectius terapèutics al darrere o no.
2: Correcte. És possible que hi hagi gent que amb teràpies convencionals potser no hagi trobat una sortida com esperava. Uh-huh. I que la quinoteràpia sigui precisament el que necessita. És així?
3: Bueno, és un mite el que et deia abans, no? Jo, això ja em veia també de la part més de teràpia ocupacional, no? Però per mi és molt important trobar aquesta motivació. Vull dir, al final, com éssers humans, som éssers ocupacionals. Això vol dir que ens agrada fer coses. Vull dir, crec que tu estàs aquí per això.
2: Així
3: no, vull dir, ens agrada fer coses. I hi ha coses que ens motiven. I que potser no sabem bé per què, però hi ha coses que ens fan aixecar del llit, que ens fan tenir ganes de viure, que ens fan tenir ganes de moure'ns. I moltes vegades el fet de treballar amb aquestes motivacions és un element essencial que el que permet és, ostres, doncs anar a treballar molts objectius terapèutics a través d'aquestes motivacions. Aleshores, potser sí que és cert que pot haver-hi persones que potser no han trobat encara aquesta motivació que els fa aixecar-se del llit, que no han trobat això que diguis, uah, això em fa vibrar, això em fa tenir ganes de viure i de moure'm i de córrer i de treballar cosetes, no? I moltes vegades la motivació no apareix en anar a un fisio convencional o anant a un despatx de psicologia convencional. I moltes vegades, doncs, que òbviament s'hi ha d'anar, eh? Que la gent no malinterpreti, vull dir, jo no vinc a substituir cap tipus de teràpia.
2: Però està oberts a tot.
3: Sí, exacte, però sí que és cert que moltes vegades, ostres, doncs, mirar de complementar el tipus de treball que pots fer en un espai tancat de psicologia o de fisio, amb, ostres, doncs mira, és que un cop a la setmana, un cop cada 15 dies, me'n vaig a muntar cavall i me'n vaig a aprendre coses sobre cavalls. Pot ser un element motivador, que el que fa és, bueno, sí, estirar de la corda, fer-te aixecar del llit.
2: Volia preguntar, i és que donat els problemes que hi ha aquests últims anys a muntanya, degut a la seva massificació, i no parlem de massificació d'animals, malauradament, encara que alguns ho vulguin fer veure així, com hem d'actuar davant de cavalls en llibertat a la muntanya? No dic cavalls salvatges, uh-huh. Perquè malauradament ja fa segles que ja, no en tenim aquí a casa nostra, i més sé que tu també de muntanya saps que encara deus estar cansada de les últimes que has fet.
3: Jo, mira, la meva recomanació quan ens trobem cavalls a la muntanya és no acostar-nos-hi. Però de la mateixa manera que si et trobes guineus de lluny, que no voldràs acostar-t'hi. O sigui, potser ens farà il·lusió de dir, ostres, que guai, guineus, em vull acostar, els hi faig una foto.
2: Seguir cadascú el seu camí.
3: Cadascú el seu camí, però igual que qualsevol altre animal a la muntanya. Ja no per un tema de que sigui perillós o no, sinó per un tema de ser respectuós. Llavors, de dir, ostres, jo moltes vegades em trobo cavalls a la muntanya i la gent diu, ai, però costa a ti, tu que en saps? Dic, no, jo com que en sé, doncs jo em quedo de lluny, els veig, m'encanta, i els vaig pasturant, i potser t'hi pots acostar, els hi fas una foto de més a prop, però òbviament, jo desrecomano totalment el fet d'acostar-t'hi, pujar-t'hi, a part de que t'hi pots fer mal, perquè són cavalls que potser no estan acostumats al contacte amb les persones, bueno, és ser com desrespectuós, no?, amb l'entorn que t'envolta.
2: No són les nostres joguines, i ho concebem
3: no,
2: així tot sempre, malauradament.
3: Exacte, sí, sí.
2: Joana Puig, equinoterapeuta i terapeuta ocupacional, si ho he dit bé,
3: sí.
2: Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres i res, esperem que vagi molt, molt bé i que segueixis duent a terme totes aquestes teràpies que realment també fan i que cada vegada, per sort, són menys tabús en la nostra societat.
3: Moltes gràcies, Enric, per venir. Qualsevol dubte, aquí em teniu.
4: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu. Territori 17.
0: I ha arribat ara el moment de saber quina és la cançó del dia.
5: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

és As It Was de Harry Styles, i és que el 20 de maig del 2022 l'artista britànic va publicar el seu tercer disc en solitari, Harry's House. Les característiques d'aquest treball van ser bones i això es va acabar reflectant als Grammys. Allà va guanyar els premis a l'àlbum de l'any, millor àlbum de pop vocal i millor producció de l'àlbum no clàssica.

0: a Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Atenció, que quan és festiu a Barcelona i fent gala de barcelonacentrisme, Rodalia reprograma tota l'oferta de dilluns que ve per ser festa a la capital catalana. Així doncs, per exemple, les línies R1, R2 Nord, R2, R2 Sud, R3 i R8 hi haurà horari festiu, i a la línia R4 hi haurà horaris especials de dia festiu, però amb reforç al matí, mentre que les línies R11, R13, R14, R15, R16, R17, RT1, RT2, RL3, RL4 i RGU, hi haurà horari feiner. La veritat és que si no és festiu a tot el país, no entenc que es facin aquestes distincions. Hi ha gent que potser viu a Barcelona, però treballa fora de la ciutat, i potser li han suprimit el tren que agafava per anar a treballar. En fi, esperem que no siguin molts casos. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs de seguida ens endinsarem amb la secció de solidaris de Ràdio Vic. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. I des d'aquest dilluns 18 de maig ja es poden sol·licitar les subvencions de la Generalitat per la rehabilitació d'habitatges en l'entorn rural. Es tracta d'un programa gestionat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya que s'adreça a 590 municipis amb un objectiu clar: facilitar l'accés a l'habitatge i lluitar contra el despoblament. Laia de Déu, una codinenca.
3: Aquesta primera convocatòria compta amb un pressupost de 5 milions d'euros, tot i que el compromís del govern és obrir noves línies als pròxims anys fins a arribar als 20 milions. Els ajuts es dividiran en tres grans blocs segons el beneficiari. D'una banda, els propietaris particulars que arreglin una casa buida per ús propi o de familiars rebran entre el 10% i el 40% de la inversió, amb un topall d'entre 10.000 i 20.000 euros per habitatge. D'altra banda, si els pisos es destinen a lloguer assequible o a habitatge cooperatiu durant un mínim de 10 anys, la subvenció s'enfila entre el 50 i el 80% del cost, amb un màxim d'entre 25.000 i 40.000 euros. Finalment, els ajuts també arriben als ajuntaments i entitats públiques que transformin edificis en desús en pisos de protecció oficial, amb subvencions de fins a 70.000 euros per habitatge. Per poder rebre el finançament, les obres no poden haver començat abans de l'1 de gener del 2025. A més, el programa aplica criteris de discriminació positiva, oferint percentatges més elevats a les comarques amb un alt grau de ruralitat i als municipis declarats d'especial atenció. En el cas del Moianès, 7 dels 10 pobles de la comarca són municipis rurals d'atenció especial i Calders es considera municipi rural. Només que Castellterçol i Mollà queden fora en tenir més de 2.000 habitants. Gallifa, al Vallès Occidental, també és declarat com a municipi rural d'atenció especial.
2: I enguany s'ha celebrat la cinquena edició de la Mostra de Valls de Cardedeu, la qual està marcada dins del Cardedeu Valle i també del Dia Mundial de la Dansa. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
4: La jornada ha esdevingut una oportunitat per generar trobada i comunitat al voltant d'aquest art, sovint invisibilitzat per contra altres disciplines artístiques, i que Cardedeu, any rere any, guanya més adeptes. Escoltem a Jordina Blanc, tècnica de cultura.
5: Has de crear sinergies entre totes les entitats, col·lectius, escoles de dansa que a Cardedeu ballen. Era un acte que, al voltant del Dia Mundial de la Dansa, és una disciplina que cal acompanyar-la, tutoritzar-la amb totes les energies que des dels diferents àmbits puguem, perquè de manera natural es vagi creant aquesta trobada.
4: En la trobada d'enguany han participat fins a 8 entitats diferents. Yesbel Pitueli és presidenta de l'associació MEC, una d'elles.
6: Mira, a mi una de les coses que més em motivava per crear això era ensenyar que la dansa existeix, perquè a vegades és com el cosí pobre de les arts, que aquí a Cardedeu hi ha molta dansa i fer-la més visible, que es vegin entre els grups, perquè a vegades un balla i es pensa que és únic en el món, i això és una manera de trobar-nos, fer sinergies, conèixer-nos uns als altres, i veure que és una cosa intergeneracional, que veus que hi ha petits, mitjans, grans.
4: La mostra ha tornat a convertir els Pinatons en un espai de trobada intergeneracional i d'intercanvi cultural a través de la dansa. Amb estils i propostes molt diverses, les entitats participants han posat en valor el poder del ball com a eina d'expressió, cohesió i comunitat en una edició que consolida el creixement i l'arrelament del Cardedeu Ball al municipi.
2: I com ens explicàvem feia una hora, el Col·legi del Roser de Sant Julià de Vilatorta es veu immers en una polèmica per la implantació de l'uniforme escolar, que el centre aplicarà a partir del curs vinent. Tot i que hi ha un consens en majoritari, un grup de famílies es va concentrar dilluns davant del col·legi per expressar el seu malestar amb la decisió i la falta de comunicació que hi ha hagut entre ambdues parts, Andreu.
7: A les 5 de la tarda, i coincidint amb la sortida dels alumnes del Roser, prop d'una vintena de pares va mostrar el seu desacord amb la implementació de l'uniforme que el centre ha presentat de cara al curs vinent. La manifestació duta a terme per un col·lectiu de pares independents a l'AFA reclamava que aquesta mesura s'hauria d'haver anunciat abans del període de preinscripció. Sentim a Lorenzo Proya.
8: El novembre se'ns va informar que hi hauria una implantació d'un uniforme en el col·legi a partir de l'any que ve i molts pares no hi estem d'acord i des del novembre hem buscat moltes formes de seure i intentar tenir una interlocució com una comunitat escolar hauria de tenir amb la titularitat i això no ha sigut possible fins ara i això ha sigut una mica l'últim pas que podíem fer.
7: També van denunciar manca de diàleg. L'AFA, davant d'aquesta situació, assegura haver tingut discrepàncies amb el centre. Més enllà de posicionar-se a favor o en contra de l'uniforme, reclamen poder mantenir un espai de comunicació amb la direcció. La presidenta de l'AFA, Judit Fontanet, ho explica.
9: L'AFA mai ha estat a favor ni en contra de l'uniforme. A més, dins l'AFA hi ha moltes opinions diverses sobre això. Sempre s'han respectat totes. L'AFA tan sols ha volgut escoltar unes famílies que ens estaven demanant ser escoltades, i ja està, i donar veu a aquestes famílies. A les que estan a favor, a les que estan contra, al final l'AFA representem a tothom. Quan tanques el diàleg amb l'AFA, també l'estàs tancant amb totes les famílies, perquè repetim que l'AFA al final no deixem de ser el pont entre les famílies i l'escola. Som aquest portaveu, i si tu tanques la porta a aquest portaveu, o sigui, l'estàs tancant a tothom.
7: Des del centre recorden que la mesura ja s'havia anunciat amb anterioritat. En parla Maiol Sanauja, gerent del centre i director de la Fundació Puig i Cunyer.
10: Quan es va produir el salvament d'aquesta institució, d'aquest col·legi, ja va anunciar que a mitjà, a llarg termini, acabaríem doncs, introduint aquesta mesura educativa. En un moment en què l'educació està en mínims històrics, entenem que aquesta mesura educativa fomenta el que pretenem en aquesta escola, que no és altra cosa que maximitzar el potencial de cada alumne. I això implica, bàsicament, procurar que cada alumne veiem el màxim de si mateix.
7: De cara al curs vinent, doncs, els alumnes del Roser portaran un informe.
10: Abans que acabi aquest tercer trimestre lectiu, farem públic l'uniforme, que ja la direcció pedagògica del centre ja l'ha vist i ja també l'ha validat, i per tant el farem extensible a tota la comunitat educativa, el presentarem oficialment. El projecte va creixent, que mira més de 260 alumnes, i també el volem fer extensiu als nous alumnes del Roser, que al setembre, curs 26-27, doncs ja el portaran.
7: La implementació es farà de manera gradual, segons les edats. Educació infantil es preveu un xandall amb calçat còmode. Els cursos de primària s'introduiran polo, jersei, pantaló fosc i sabates, i a secundària el polo se substituirà per una camisa mantenint la resta de peces.
2: I també, com us explicàvem feia una hora, Estia Benestar de Sant Joan de les Abadeses ha impulsat una prova pilot de transport de cures per a la gent gran o amb mobilitat reduïda, Isaac Muntades.
1: Un de cada quatre habitants del Ripollès té més de 65 anys. Per tant, la població de la comarca és envellida i això es tradueix en la necessitat de més serveis per a la gent gran, com per exemple ofereix Estia Benestar, una cooperativa de servei d'atenció domiciliària personalitzada amb seu a Sant Joan de les Abadeses. A principis d'abril va posar en marxa De Casa al Casal, rebatejat després com a Surt de Casa, una prova pilot de transport de cures per a persones grans o amb mobilitat reduïda per portar-los al casal d'avis, al mercat o a la perruqueria. El servei és gratuït i s'ofereix els dimarts a la tarda a Sant Joan i a Ogassa i a Sant Pau de Segúries dijous al matí. Aquest maig el servei també es va ampliar a dissabte per portar els avis al casal Jaume Nonó de Sant Joan per jugar al trinco. Txell Descarrega, presidenta i cofundadora d'Èstia Benestar, explica la duració de la prova pilot.
11: La prova pilot és fins al juliol. Després farem una valoració i veurem si podem allargar una miqueta més, com a molt, fins a l'octubre-novembre.
2: Doncs, com sabeu, cada dimecres a aquesta hora la centrem en parlar sobre entitats socials o solidàries del nostre territori. És l'Espai dels Solidaris, una secció que fa Ràdio Vic. I avui la Laura Serrat parlarà amb en Ramon Bufí, president de Germanament Sense Fronteres. Sentim-los.
12: Avui coneixem les accions d'Agermanament Sense Fronteres, una entitat catalana que col·labora amb diversos projectes al Camerun. El president de la seva seu osonenca, Ramon Bufí, ens detalla les activitats que han ajudat a finançar des d'aquí i també les idees pel futur. Com sempre, des de Ràdio Vic i a través de l'antena del Territori 17. Abans de res, fem una mica de repàs. Quin és breument l'objectiu d'aquesta entitat?
13: L'objectiu és ajudar-nos a finançar projectes al centre del Camerun, sobretot projectes per a dones. Allà hi ha una... Això està al centre, pràcticament zona de selva, la major part, i allà hi ha un col·lectiu que està molt en relació amb nosaltres, que es diu Asafra, que vol dir Agermanament Sense Fronteres Africà, i aquesta gent organitzen dones amb cooperatives, amb grups de treball agrícola, cursos de formació, etc etc. I nosaltres, quan ells ens envien projectes que volen desenvolupar, nosaltres des d'aquí els estudiem i, si ens semblen correctes, cerquem el finançament perquè elles ho puguin tirar endavant.
12: En parlarem d'aquests projectes en marxa, però abans, què és allò que els motiva a dia d'avui per continuar amb aquesta causa?
13: I a nosaltres ens motiva una cosa tan simple com la solidaritat amb la gent més pobra del món, que no són la gent que hi ha a Catalunya, per suposat, que també n'hi ha molta. Jo estic a Càritas, també, i conec tot això. Però allà on hi ha la gent molt, molt més pobra, sobretot quan una visita, el que abans en dèiem el Tercer Món, els països en vies de desenvolupament, quan has vist la situació que hi ha allà, que no hi ha res de res, això et provoca solidaritat. I la gent d'aquí, tota la gent que ens recolza, que és molta gent, ho té molt clar també.
12: Ara sí, ja ens en feia alguna pinzellada, però quins són els projectes que hi ha en marxa actualment? Quines són les últimes novetats?
13: Mira, els projectes, faig un repàs del conjunt de projectes des de que vam començar fins ara. Primers projectes van ser construir una escola maternal en un poblat que no tenien res, cap

0: Piden un terreny del camp que se'ls dona, que se'ls ajuda amb el planter, amb les eines, i al cap d'un temps són totalment independents i poden mantenir la seva família i encara vendre productes sobrants. Un tercer producte serien pous d'aigua. A molts poblats no tenen aigua. Bé, tenen molta aigua, però completament corrompuda. Per tant, maten moltes criatures. I, per tant, fent pous d'aigua, se'ls fan ells, vaja, nosaltres els hi ajudem, se'ls fan ells, i l'aigua queda filtrada. Un pou que és molt simple, fer un pou allà. Un altre és fer una espècie de formació d'escoles d'FP1, FP2, que diríem aquí, de perruqueria, de mecànica. Això s'està ben als inicis, això. I un altre projecte és... Hi ha un centre de formació, que en diem centre de cultura, per a formació de totes les dones amb les quals treballem, per formació per la canalla, pel jovent de totes aquestes regions. I l'últim projecte, ara està més tirant endavant, és tenir un centre on hi ha tot de maquinària, maquinària simple, maquinària molt simple, per ajudar a l'agricultura d'aquestes cooperatives. Les dones aquestes poden demanar la maquinària, no perdem mai de tractors ni de res d'això, per suposat, La maquinària és simple per fer funcionar les seves cooperatives. La venen a buscar, la fan servir, la tornen i és un intercanvi.
1: En aquest sentit, al llarg d'aquesta trajectòria, recorda alguna anècdota especialment emotiva que hagi viscut?
0: Sí, mira, recordo que quan feia un temps que havíem fet tot el treball en pou sanitari, una noia que era infermera, diguem-ho així, ja no n'hi ha, perquè en aquesta regió n'hi ha ni metges, ni infermeres, ni farmàcies, res. Una noia que feia d'infermera en 2 o 3 pobles ens va dir: home, m'heu deixat sense feina, m'heu deixat sense feina, però els nens no es moren, els nens no es poden malalts i, per tant, quasi estic sense feina. Mig molesta estava, és curiós, és... de coses d'aquestes, detalls els que vulguem, O bé, un dematí ens llevem, estàvem allà, etcètera, dormint com estàvem allà, i davant de la porta, de la barraca, diguem-ho així, del pavelló, diguem el que vulguem, hi teníem 2 micos petits, una rata immensa i un gat, morts, que els havien anat a caçar la nit. Quan nosaltres, només de veure, i aquella hora estava ple de mosques, només de veure aquella rata, una rata immensa, però que són rates, diguem-ho així, que només han menjat verdura i cuques al bosc. Doncs i vam tenir molts problemes per no emportar-nos, ens hauríem fet emportar d'en si com no, vam dir que nosaltres ja teníem arreglat, i etcètera, els vam deixar la rata, els micos, i ens vam emportar el gat, que ens van dir que era el més selecte, i vam coure el gat, etcètera.
1: Consideren que hi ha prou consciència social sobre aquest tipus de causes a la comarca?
0: Així, en general, m'atreviria a dir que de consciència social sempre en manca. De consciència social sempre en manca, perquè aquí ja sé que hi ha moltes precarietats, però som gent rica, a la comarca, amb moltes precarietats, i amb famílies, i gent que no té treball, no té habitatge, això ho crec, però en general... Però, tot i havent dit això, nosaltres hem trobat sempre una acollida i una consciència social, tant en particulars com en entitats, com en ajuntaments, extraordinària. Pràcticament, a tots els ajuntaments que hem demanat diners, sempre ens han atès i ens han donat. Per exemple, l'Ajuntament de Vic, per exemple. L'Ajuntament de Torelló, l'Ajuntament de Roda, les Masies, podríem dir una pila, Sant Pere de Torelló, Uris, etc. Pràcticament a tots els que hem anat ens han donat cada any ens donen subvenció per allà. I això és molt d'agrair, que són molts diners cada any, són milers i milers d'euros,
1: De fet, la següent pregunta tracta sobre aquesta altra vessant, que també és molt important, la del finançament. D'on surt aquest suport econòmic per poder continuar amb aquesta causa?
0: El suport econòmic surt... Mira, nosaltres, el primer que vàrem fer, i és el que hem fet, ha estat fer conèixer a molta gent particulars. Jo estic a Roda de rector, i per tant vam començar per la parròquia, dient a la gent que ens faltaven diners per això. I la gent s'hi va fer de seguit. I llavors, a tota la comarca, conec molta gent, vam anar escampant amb gent particulars de la comarca i la gent que ens van fent transferències, donatius a mà o per transferència, constantment, tots aquests anys. Els ajuntaments, hi vam anar, els exposem un projecte, sempre, un projecte, tot projecte. Ens falten 3 molins per molinar la mandioca. Anem als ajuntaments, això ens costa tants diners. L'Ajuntament ens diu: podem arribar fins aquí. Molt bé. L'altre ajuntament: pagarem això altre. o bé que això, la Fundació Girbau. Ens falta maquinari per això. Anem a la Fundació Girbau, els presentem un projecte de

0: maquinària, la Fundació Girbau Estudia, i diferents anys ens han ajudat i ens han pagat maquinària. Sempre fem presentant un projecte i, per suposat, després presentant factures de tot allò que ens han donat, fins al darrer cèntim. Això és molt important de fer-ho, també. Funcionem així.
1: Ja per acabar, i si mirem cap al futur, quins són els projectes que tenen previstos de posar en marxa?
0: El projecte que ara tenim més a mà és mirar de fer conduccions d'aigua, som aquí ara, unes petites conduccions d'aigua en alguns dels poblats on estem. Conduccions d'aigua no vol dir per les cases, sinó que del pou arribi l'aigua a dos o tres llocs i que d'un pou arribi l'aigua a la casa de cultura que tenim. Això és el primer que fem, i mirar que aquesta aigua ara pugui ser, que es pugui veure sense cap perill, perquè allà les condicions són diferents d'aquí. Estem en això i estem en el que deia dues altres coses. El que deia de tenir maquinària, anar omplint un magatzem de maquinària per ser cedida a cadascuna de les cooperatives, i estem ampliant un centre de transformació de la mandioca en pols per envasar i per comercialitzar, perquè la gent d'aquests llocs no són capaços de fer això. Per tant, s'ha muntat un centre on es fa tot aquest procés. Estem en aquests tres projectets ara.
1: Què poden fer els oients per poder col·laborar amb aquesta causa?
0: Les accions que es poden fer és, que són prou coneguts, és enviar a Agermanament, fer-se socis d'Agermanament Sense Fronteres, que és una ONG molt petitona catalana, o bé enviar un bízum o una transferència, els bízums que nosaltres tenim i el compte corrent que tenim. Per nosaltres, prendre consciència, això ens interessa. Hem anat molt als instituts, a les escoles, moltíssim, perquè ens interessa molt ajudar a prendre consciència al jovent i a la canalla que pugi.
1: Ramon, esperem que tot vagi molt bé. Moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i fins aviat.
0: Disposar i agraïts a vosaltres.
2: Moltes gràcies, Laura Serrat, per parlar avui amb el president de l'Associació Agermanament Sense Fronteres, en Ramon Bafí. I nosaltres d'aquí 3 minuts parlarem, tindrem aquí l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes, i després l'Isaac parlarà sobre turisme. Avui parlarà sobre el tour i ho farà de la mà d'en David Verge, l'alcalde de Planoles. I nosaltres acabarem el programa, com sempre, amb el Lletra Ferits, on avui l'Anna Roca farà recomanacions de lectures per tornar a començar amb l'hàbit de la lectura. Però tot això després de publicitat. 3 minuts i tornem. Va, fins ara.
3: El nou FM, el nou so d'Osona.
4: 24/7.
5: A ALR tenim el vehicle que busques.
6: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
5: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
7: Ara, a Impremta Mater, estrenem un nou servei de copisteria des de la web. Estalvia temps. Envia els teus documents a impremtamater.com i passa-ho a recollir quan vulguis o t'ho portem a casa. Impremta Mater. Ens trobaràs a la carretera de Sant Hipòlit 23 de Vic.
8: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
9: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
8: Llibres, papereria i regals.
9: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic.
3: El nou FM, 92.8.
10: Coberta serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
4: A Boi Galtés trobaràs tot el que necessites relacionat amb l'equitació. T'assessorem i t'equipem amb tot el que et faci falta. Som especialistes. No ho dubtis i vine a Boi Galtés. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93-886-1420, a la nostra web www.boigaltés.es i també som a Instagram, boigaltés.equitació.
11: A Vic ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida, número 8. Estrenem concessionari i volem que ho celebris amb nosaltres. Vine a descobrir les nostres ofertes especials d'obertura i emporta't el teu vehicle MG totalment equipat i amb 7 anys de garantia. 100% elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
3: El nou FM. El nou so d'Osona.
12: Territori 17.
2: En punt ara mateix, 11:15, al Territori 17. I ja tenim aquí a punt, un dia més, en Guillem Sánchez. Bon dia, Guillem.
13: Què tal?
2: Com estem?
13: No tan malament com la Júlia.
2: Què li passa a la Júlia?
13: Que ens escriu avui. Vosaltres també esteu amb un cansament extra aquesta setmana?
2: No m'he autoanalitzat massa aquesta setmana. Estic deixant-me fluir bastant.
13: Per tant, no estàs cansada, perquè si no ho notaries segurament, no?
2: El que comentàvem abans, m'estic enganxant molt als llençols. Potser significa alguna cosa.
13: Tens ganes de descansar, el teu cos t'ho demana, sí. I això s'acaba traduint llavors a...
2: Em dormia una mica més, sí.
13: Va, missatge de reconeixement per a moltes persones. El llegim, ens diuen, els meus respectes per a qui treballa i estudia a la vegada. Hi ha un cansament que només entén qui mai s'ha rendit.
2: És de valents, eh?
13: És època de la vida...
14: Dura.
13: Dura.
14: Et plantegen la vida universitària, oi, la millor del món. Si treballes i estudies, deixa-m'ho posar un dubte.
13: I si has de fer desplaçaments, encara es complica més llavors la cosa.
2: Però tothom s'acaben sortint, eh?
13: Correcte, i tant, només faltaria. Va, aquesta de l'Àngel m'ha fet gràcia. Ens diu, el meu fill m'ha dit que una determinada situació m'atreu d'esolc. Als 11 anys i a Palma, en una època on se viu en espanyol a base de bro, en plan i tipo, m'ha fet molt feliç que una cosa el tregui d'esolc.
2: Que bonic és que es conservin tots els dialectes...
13: I expressions,
2: i maneres de fer populars... 100%, no ho podem perdre, això.
13: Parleu en català, en balear, en valencià, en el que faci falta, només faltaria.
2: Exacte.
13: Va, i per a vos a pensar també en això que ens diu en Santi. Ens comenta, saps que no et pots fiar d'una beguda energètica quan la meitat d'ingredients semblen la contrasenya d'un wifi.
2: Sí, però això... Vosaltres beveu begudes energètiques, tu,
13: no,
2: Guillem?
13: No, no.
2: Ni de festa?
13: Intento que no. O sigui, jo el Red Bull fa temps que no el provo. Intento que tot el que tingui a veure amb begudes energètiques amb gas, passar-les també a un segon pla, com a molt algun Aquarius, algun Gatorade, però una cosa molt, molt, molt puntual.
2: Sí,
13: de fet,
2: sí.
13: De fet, estic intentant deixar sucres i deixar coses, per tant...
2: Està bé, està bé.
14: Està bé.
13: Aigua, cafè... I alguna cerveseta.
14: Aigua de cibada.
2: Exacte, suc de cibada.
13: Fermentada. Va, i comencem la subsecció dedicada a fer-se gran al Territori 17.
14: Ahir vam parlar,
2: va ser un tema de la tertúlia molt interessant, només.
13: Doncs mira, avui sumarem coses. Primer, aquest usuari que ens diu les hores lliures a la vida adulta es fan servir per netejar, recollir, fer pagaments en el banc i en el súper. Realment, un mai està lliure.
2: Sí. Sí, però...
14: Sí, per... sí.
2: Sí, sí, sí, sí.
13: Sempre hi ha alguna cosa a fer.
2: Però us dic una cosa...
14: Això de netejar...
2: Us dic una cosa. Llavors, quan tens un temps lliure, tens temps lliure, que no l'has d'invertir en fer feines extra, aquell temps l'aprofites molt més, perquè saps que tens poc temps i que l'aprofitaràs bé.
13: Doncs mira, un consell perquè tot et vagi millor, Ona, és aquest que ens dona aquest usuari. Ens diu, si neteges la casa fingint que estàs borrant les proves d'un assassinat, et queda molt millor i a sobre se't fa bastant més divertit.
2: Home, està molt bé.
13: És una altra manera de plantejar-s'ho,
2: eh? O escoltar un podcast, també.
13: Per exemple.
14: Exacte.
13: Va, i sobre neteja va la cosa, també. Ens diuen, tinc la teoria que comences a envellir el dia que descobreixes el vinagre blanc per netejar. Passes de gastar en aromatitzants a acceptar que casa teva faci olor amanida 3 hores amb l'objectiu d'arrencar la calç del lavabo. Un viatge d'anada sense retorn.
14: No.
2: Ai, a mi no m'ho... O sigui, la meva iaia utilitza, vinagre blanc i...
14: Jo el vinagre... Per netejar els polls era...
2: Sí.
13: Això és una cosa correcta. El vinagre també, per fer els ous d'usos.
2: Ah, sí?
14: Uf, és que a mi el vinagre...
2: A mi m'encanta el vinagre. Buf.
13: I com molt, en alguna manera, però llista. A mi m'ha de venir molt de gust.
2: A mi m'encanta. No? He de dir que un restaurant d'aquí Vic hi ha gelat de vinagre i sempre que hi vaig me'l demano.
13: Veus, això seria molt discutible.
14: Però a veure, quina barreja, mare meva. Pas... Fora.
13: Va, quin sobrenom ens poseu els vostres amics vosaltres? Hi ha algun sobrenom allò que diguis, mira, aquest fa gràcia, aquest...
2: Que ens posen a nosaltres.
13: O que vosaltres poseu a algun dels vostres amics.
2: Jo, a una amiga meva, que crec que, espero que ens estigui escoltant, es diu Laura Rico i li dic Rico.
14: Guillem Rico.
2: Com en Guillem Rico, Laura Rico.
13: Algun sobrenom que tingui a veure amb alguna activitat o amb alguna cosa que hagin fet?
14: Nosaltres...
2: Alguna... Ah, sí, els meus amics Grumets.
13: Grumets, per exemple.
14: Nosaltres, pel nostre grup d'amics, ens diem Calents, val? Però s'ha de dir una cosa, hi ha un... que, o sigui, es diu Pujades Pérez de cognom, li diem Pupe. I arrel d'això li diem ara Buque.
2: Pupe m'agrada, és com Pupe.
14: I ara és Buque i Brad Pitt, també.
13: Doncs mira, en Santi ens escriu això. Diu, als 90 tenia dos amics a qui deia els Missa. Cada cop que començaven amb el vi, acabaven a hòsties.
2: M'encanten. Sobrenoms amb històries, clar que sí.
14: Seu de cunyà, güey.
13: Seu de cunyà, també. Va, no sé si tan descabellat és pensar això que ens escriuen avui. Atenció, aquesta va dedicada a Andreu Jiménez.
14: Va.
13: Ens diuen, teoria. El City no volia anunciar la sortida d'en Pep. L'altra temporada apareixeria Maresca i esperaven que ningú notés que era un calb diferent.
14: Només faltava que es posés així amb les mans i ja està. I ja seria ident.
13: Seguirà un any més o no, aquest senyor?
14: Va, diuen que no, no?
13: Bueno, diu... Ell va dir que havia de parlar amb el seu president perquè els aficionats, clar, li han demanat ara que segueixi un any més i...
14: Ja, clar, però és que... Si és això... És que ha trolejat molt a la premsa Guardiola en els últims mesos.
2: Ja, ha trolejat molt.
14: No, però és veritat, perquè hi ha un periodista, David Orstein, que mai falla, periodista de Atlètic, que exclusiva que treu, informació que dona, acaba sent sempre... veritat. I clar, ella la va anunciar, que també és un dels periodistes que ha anunciat que Guardiola no seguiria. Per tant, ojo.
13: Té la pell de pel mànec en Pep, sí. Això s'ha de dir. Sí. Va, dues per acabar. Moment dur per aquest usuari que ens diu avui, oficialment, últim cop que em tallo els cabells a la meva perruqueria de tota la vida.
2: Perquè tanca, suposo.
13: Perquè jubila. Perquè jubila.
2: Aprofiteu aquests moments.
13: Moment dur,
2: A gaudir del present, dels establiments on aneu, perquè molts d'ells, amb el temps... tancaran,
13: I ho rematarem amb aquesta de l'Eric, Ona, que ens diu, comences a viure bé quan comences a viure per tu. Per tant...
2: Molt bon consell.
13: Feu tot el possible per viure per vosaltres, apunteu-vos-ho aquí al braç...
14: I els altres a pasta fang.
2: Exacte.
13: No, primer vosaltres i llavors els altres.
2: Exacte.
13: Podríem...
14: Sí.
13: Podríem deixar-ho així, no? A nivell vital,
2: La cultura del jo.
13: A nivell vital. Que sí, perquè si no penses tu en tu, qui pensa en tu?
2: Ningú.
13: Ah, molt
2: bé. Perfecte, m'encanta.
13: Som-hi, va, més consells d'autoajuda a partir de demà, a dos quarts d'onze del matí.
2: Va, Guillem, ens veiem demà.
13: Que vagi molt bé.
2: I ara al Territori 17 canviem de tema perquè és el moment de parlar sobre turisme.

0: Doncs el dia 7 de juliol el Tour de França passarà pel territori 17 i, evidentment, tindrà un pas pel Ripollès en l'etapa que sortirà de Granollers i arribarà a Les Angles, al nord de... al sud de França. Passarà pels municipis de Ripoll, Can de Bànol, Ribes de Freser i Planoles. I precisament en aquest últim poble es faran un munt d'activitats per celebrar el pas de la cursa ciclista més important del món, que serà un potenciador turístic de la comarca. Per això volem parlar amb l'alcalde de Planoles, David Verge, perquè ens doni tots els detalls d'aquest esdeveniment tan important. Bon dia, alcalde, i moltes gràcies per ser al Territori 17 amb nosaltres.
1: Bon dia a tothom i gràcies a vosaltres.
0: Per començar, alcalde, el pas del Tour de França serà aquell dilluns que comentaven, però diumenge ja començaran l'activitat perquè fareu una cronotour, no? Expliqui'ns una mica tots els detalls d'aquesta activitat.
1: Sí, efectivament, i com tu molt bé has dit a l'inici, és la cursa ciclista més important del món i aquest any passa pel Ripollès i nosaltres estem molt contents de que, a part de passar pel Ripollès, doncs passi per Planoles, on comença, diguem, el primer port de muntanya. Quan passaran de la Nacional 260 se'n van cap a baix, cap a Planers i Fornells de la Muntanya i Toses, i per tant, per celebrar que el Tour passa per Planoles, doncs farem un cap de setmana ple d'activitats i entre elles hem organitzat una cronoescalada al Collet de les Barraques, al peu de Puigmal. És una ruta que tenim, és una carretera asfaltada que puja des de 1.200 a 1.900 metres d'alçada, per tant hi haurà 700 metres de desnivell positiu i la veritat és que estem molt il·lusionats amb l'organització d'aquesta cronoescalada pel dia anterior, pel dia 5 de juliol, diumenge, a partir de les 10 del matí, perquè el dilluns dia 6 el Ripollès, com qui diu, estarà tancat a qualsevol activitat, està clar.
0: Abans d'anar el dilluns també, expliqui'ns, ara ens ha dit una mica els horaris, comença això a les 10 del matí, no sé si s'ha de pagar, hi ha molts participants inscrits, ja com s'ho ha de fer la gent per inscriure's, i si hi ha premis també, com funciona això? Com anirà? Sortiran d'un en un també, sí, una mica l'estil Tour de França?
1: Això mateix, sí, a l'estil Tour de França, sortiran d'un en un, començarà a les 10 del matí a l'inici allà de l'entrada de Planoles, a la Nacional 260, i serà, la inscripció és gratuïta, només han de tenir una assegurança, i a part doncs, hem aconseguit molts col·laboradors, i per tant hi haurà molts premis, col·laboradors tant de Planoles com de la comarca del Ripollès, botigues d'esports de Girona, botigues de bicicleta de Girona, que també ens recolzen, i per tant hi haurà molts premis, sortegem una bicicleta, ha hagut un col·laborador que ens dona una bicicleta de carretera, una bicicleta Trek, i per tant la sortejarem entre els participants, i l'horari és a partir de les 10 del matí, doncs bueno, esperem que hi hagin, no sé, entre 100, 150 inscrits, i per tota la gent d'aquí, d'aficionats a la bicicleta, tant del Ripollès com de Girona, com també doncs, altres que vinguin d'arreu de Catalunya o de França. Segurament vindran molta gent del sud de França i doncs volem que disfrutin aquests dies d'aquí del Tour, del Ripollès, de les carreteres del Ripollès, doncs per disfrutar d'una bona jornada ciclista.
0: Abans, alcalde, el dia abans, el dissabte, també hi haurà altres activitats, no? Vull dir que el cap de setmana està bastant ple. Hi haurà esport el diumenge, però el dissabte també hi haurà activitats.
1: Sí, efectivament. La cronoescalada és el diumenge que passarà a dalt al Collet de les Barraques, que és un espai, pels que no ho conegueu, és un espai molt, bueno, únic, amb unes vistes espectaculars sobre el Puigmal, sobre tot el que és la plana de Vic, sobre el Montseny, unes vistes espectaculars, i allà tindrem una exposició, que és una exposició itinerant, que és sobre les espècies amenaçades al Ripollès. Val? És una exposició molt, molt xula, que ara la tenim a Planoles, i que aquella setmana la pujarem al Collet de les Barraques perquè hi estigui allà durant un temps. A part d'aquesta exposició, el dissabte, dia 4, farem una sessió de cinema transhumant a la fresca, el dissabte, a les 10 de la nit, a la plaça de l'Ajuntament, i el diumenge, a la tarda, farem un concert de jazz a la piscina de Planoles a les 8 de la tarda. Per tant, un cap de setmana per, bueno, per disfrutar de, del Ripollès, de, del ciclisme, la muntanya, de tot plegat de l'esport, de Planoles, i bueno, tot això ho estem acabant d'organitzar, a part de que també farem, tenim previst doncs, algun terreny d'aquí Planoles, de dibuixar les lletres de, del poble perquè es vegi des de l'helicòpter, bé, tota una sèrie d'activitats que estem aquí acabant d'organitzar.
0: Això són les activitats del cap de setmana, és la prèvia, alcalde, i dilluns ja tindrem el pas del Tour de França, com dèiem, el 7 de juliol, que evidentment la comarca estarà tancada, 7 hores de talls de carretera abans que passin els ciclistes, més o menys, aproximadament, sí. Perquè no hi hagi doncs, cap problema. Hi ha activitats també previstes el dia que passi la prova, ara ens deia això, que potser faran unes lletres, no sé si hi ha activitats, on es col·locarà la gent aquí, Planoles, i com, perquè teniu una vista privilegiada, perquè teniu el primer port així important de muntanya, m'atreviria a dir que del Tour, perquè sí que és veritat que em sembla que es passa per Montjuïc algun dia, però a nivell d'alçada i de quilometratge serà el primer port important.
1: Sí, és això mateix, el primer port important que en lloc de fer la Nacional 260, quan arriben a Planers, tiraran cap a baix, cap a la GIV 4016, que és la que passa per Fornells per Planers, Fornells de la Muntanya i Toses, i després s'enfilen cap a la Molina, i per tant aquell trencall, doncs allà també farem algun tipus d'activitat, justament en aquell trencall hi ha el restaurant La Carretera i també volen organitzar doncs, algun tipus d'activitat, música, i nosaltres tenim algun terreny d'algun privat que ja ens hem posat en contacte amb ell i que ens el deixarà doncs, perquè podem veure tot el pas bueno, dels millors ciclistes del món, que la veritat és que és un privilegi que puguem tenir el Tour de França aquí al Ripollès durant aquests dies, i segurament la gent de Planoles es col·locarà per tota la Nacional 260, l'entrada del poble, també ens faciliten banderoles doncs, perquè tot diguem, estigui, doncs, que faci, no?, que faci goig, que faci ciclisme, que faci tour, i que disfrutem de veure aquests esportistes, aquests ciclistes. El Tour és el, tu has dit, no?, la prova ciclista més important del món, i és el tercer esdeveniment a nivell d'audiència del món, després del Mundial i després
0: del Mundial i les Olimpíades, no?
1: Sí, per tant, bé, molt contents d'això, que el Tour passi pel Ripollès i per Planoles, i esperem que vingui molta gent a disfrutar d'aquesta cronoescalada, que ja, que com he dit abans, és gratuïta, a dalt doncs, hi haurà també un petit esmorzar quan arribin a dalt els corredors, farem l'entrega de premis a baix a Planoles, amb el sorteig de la bicicleta. Bé, al final es tracta de disfrutar aquests dies del Ripollès, de Planoles i del Tour.
0: Abans ho dèiem, ho hem dit ja diverses vegades, la prova més important del món de ciclisme, tindrem els millors ciclistes del món, aquest duel que s'espera entre Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard, també amb Remco Evenepoel, Paul Seixas, vull dir, tindrem un conjunt d'estrelles important. Què suposa també, alcalde, a nivell turístic, hoteler, una mica comerç, restaurants, que m'imagino que ja està tot reservat, que està tot ocupat, vindrà molta gent, no? Vull dir que això és molt important pel municipi, no?
1: Sí, home, i tant. Segur que ve molta gent, segurament ja hi ha moltes reserves fetes. Quan veiem les imatges del Tour, quan passen per les etapes, no?, dels Pirineus, dels Alps, hi ha milers de persones, autocaravanes, gent que ve a fer ciclisme. Vaja, la mobilització de gent és espectacular. I m'imagino que sí, que hi ha tota la vall d'aquí de Ribes. Segurament ja la gent ja ha començat a fer reserves d'hotels i de restaurants. I, bueno, i això al final li dona molta visibilitat tant al Ripollès com a Planoles, perquè al final l'audiència, no?, del tercer esdeveniment esportiu de l'any, això veuran milions de persones, veuran diguem, aquesta comarca, veuran veuran també no, dels municipis, bueno, Planoles, Planers, per tant, dona molta visibilitat a tots plegats, està clar.
0: Això encara queden uns dies, una mica més de dues setmanes per veure les millors listes del món. Aquest cap de setmana, per això, alcalde, deixi'm parlar-li, que em sembla que tenen una cursa, no?, aquí també a Planoles, la Batega al Bac, no? Vull dir que no paren de fer activitats.
1: Sí, sí, la veritat és que sí, intentem ser actius i dinàmics tot el que podem, i aquest cap de setmana, efectivament, tenim la Batega, una cursa de muntanya amb 385 inscrits. Hi ha un quilòmetre vertical el dissabte, i el diumenge hi ha les tres curses, i després també tenim activitats per nens durant tot el cap de setmana. Hi haurà una tirolina, hi ha també tota una sèrie d'activitats per tothom, pels petits, i la veritat, també tenim l'exposició aquesta, que és una exposició molt xula, de les espècies amenaçades del Ripollès, que la tenim allà en la mateixa àrea on sortirà la cursa. La previsió és que farà bon temps, i per tant jo crec que serà un gran cap de setmana esportiu, de muntanya i d'activitats per tothom.
0: De fet, ara ja acabem, alcalde, i senzillament també recordar que també fa unes setmanes van fer la ProSki aquí, vull dir que també van tenir força activitat, i res...
1: Sí, això és un no parar.
0: És un no parar, vull dir que hi ha molta activitat a Planoles, com poden veure els nostres oients. Li desitgem que vagi molt bé també la Batega al Bac aquest cap de setmana, que el dia 7 de juliol i el cap de setmana també vagi molt bé el pas del Tour de França, i totes les activitats que tenen previstes, com aquesta, doncs, Corona Escalada, que segurament és una de les més importants, i evidentment doncs el pas aquell dilluns, el 7 de juliol, amb aquesta etapa, que recordem, molt Territori 17 l'etapa, perquè sortirà de Granollers, passarà per les nostres comarques, també per Osona, i llavors doncs arribarà també per al Moianès, i arribarà a Les Angles, no? Que és el sud de França, la Catalunya Nord, per acabar doncs aquesta tercera etapa del Tour de França, la cursa ciclista més important del món. Alcalde, moltes gràcies per haver estat aquest matí amb nosaltres i haver-nos explicat una mica tots els detalls d'aquestes jornades tan intenses que esperen viure Planoles en les pròximes setmanes.
1: Molt bé, doncs gràcies a vosaltres, i convidem a tothom que vulgui disfrutar de la muntanya i de l'esport, doncs que vinguin o aquest cap de setmana a la Batega, o el cap de setmana del 5-6 de juliol per veure el Tour de França aquí a Planoles.
0: Moltes gràcies, alcalde.
1: Gràcies a vosaltres, gràcies.
2: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: Passen 5 minuts de 3 quarts d'11 del matí, moment per a Lletra Ferits. Quants llibres tens començats a la tauleta de nit i quants d'acabats? Doncs avui, amb l'Anna Roca, lletra ferida, gran amant dels llibres, descobrirem quins llibres poden ser la porta perfecta per recuperar el gust per la lectura. Lectures que enganxen, històries que entren fàcil i recomanacions per tornar aquell moment de només un capítol més. Si fa temps que no llegeixes tant com voldries, aquesta conversa és per tu. Bon dia, Anna, què tal, com estàs?
4: Hola, bon dia.
3: Anna, ets una gran amant dels llibres, ets una lletra ferida. Per tant, hem confiat en tu perquè ens recomanis aquestes lectures, aquests llibres que potser, doncs, per aquelles persones que ara els hi costa una miqueta com tornar a l'hàbit de llegir, puguin tornar a llegir. Va, comencem. Per quines recomanacions tens per nosaltres, Anna?
4: Bueno, jo m'he fet una llista de diversos llibres que a mi m'han enganxat moltíssim, i que he disfrutat moltíssim, i m'he basat una mica en el meu criteri per recomanar aquests llibres. Vull dir que pot ser que t'enganxin, això va una mica per gustos. Vull dir que pot ser que t'enganxi molt un llibre, pot ser que no. A mi és una dels que m'han enganxat moltíssim. Mira, primer començo perquè aquest ara ha estat una mica de moda, se n'ha tornat a parlar, que es diu Hamnet, que és el de la Maggie O'Farrell, que és la pel·lícula aquesta que s'ha basat, bueno, un llibre en què s'ha basat la pel·lícula, però realment el llibre és molt bo, a mi em va enganxar moltíssim, està molt ben escrit i emociona molt al final. Vull dir, la gent que ja ha vist la pel·lícula es pot imaginar de com va, de què tracta el llibre, però aquest el recomano moltíssim. Després, un altre que... Bueno, ara està molt famós, està molt de moda un autor que es diu Joel Dicker, que per la gent que li agradi la intriga, doncs aquest autor és perfecte per ells. Jo no, personalment no m'ha llegit, però tinc la referència de la que la meva mare està obsessionada i just li va agradar molt el llibre que es diu La veritat sobre el cas de Harry Keber. Bueno, aquest, si us agrada la intriga, està molt bé. Després també m'he posat alguns una mica així més sensibles, que seria Little Woman, de la May Acott, que bueno, aquest és un clàssic, però que segueix la història de quatre germanes mentre es van fent grans, i aquest també pot enganxar una mica, també perquè és molt... és mono, diguem.
3: I que també la pel·lícula també de Little Woman, sí. També hi ha la pel·lícula.
4: Sí, que això també, jo crec que quan llegeixes un llibre sabent que hi ha una pel·lícula, al final també enganxa més, perquè dius, vale, em llegeixo el llibre i després em miraré la pel·lícula. Després també, bueno, ja, ara ja parlaré una mica d'alguns clàssics. Hi ha Mirall trencat, de la Mercè Rodoreda, que aquest pot enganxar en el sentit de que passen moltes coses, hi ha trames, és una història sobre una família, després passen lius, és com que enganxa perquè hi ha intriga de què passa amb aquesta família. A més, també jo crec que el pas del temps és una cosa que enganxa molt quan estàs llegint, com veure l'evolució dels personatges en el llarg del temps és una cosa que enganxa perquè és l'evolució i, a més, vols saber què passa al final. I després, relacionat també amb el pas del temps, hi ha un llibre que es diu Tornar a casa, bueno, que el nom de l'autor és una mica complicat de pronunciar, però es diu Ya Wasi, i aquesta és la història de dues germanes i de les seves generacions. També segueix el pas del temps, que aquest a mi també em va agradar moltíssim. I després he volgut posar un que passa a la comarca d'Osona, per tornar una mica a casa, que també em va enganxar moltíssim, que es diu Laura a la ciutat dels Sants, que literalment està basat a Vic. I és la història sobre una parella que s'acaba de casar, que és de Barcelona i que va viure a Vic. I després passen algunes coses, però és xulo perquè et veus reflectada a la ciutat de Vic, veus... Bueno, parlen de coses que si ets d'Osona, doncs...
3: Et sonaran.
4: Molt properes, sí. I aquest també em va enganxar moltíssim. I després, un altre, que aquest també, bueno, també és un clàssic, és 100 anys de soledat. Que també, bueno, tots, ara m'estic fixant que tots estan molt relacionats amb el pas del temps d'una família, però és una cosa que realment a mi m'enganxa molt quan llegeixo, perquè veus que tot està relacionat i pots anar veient el pas del temps, i el de 100 anys de soledat a mi m'enganxa moltíssim, i és perfecte ara que s'està acostant l'estiu i que normalment es té més temps per la lectura, doncs és perfecte agafar un llibre d'aquests
3: que són més llargs, que són, i més grans, eh?
4: Clar, que són més llargs i que requereix més temps de llegir, doncs a l'estiu és perfecte. I sí, jo m'he apuntat aquests. L'últim que tinc apuntat és un que es diu La meitat abardescent, d'una autora que es diu Brit Benner, que també segueix la història de dues germanes que, bueno, són bessones, però cada una fa una vida diferent. I després també hi ha la intriga de quan es troben, es reconeixen, també es desenvolupen les seves famílies, i també em va enganxar molt.
3: I Anna, i... digues.
4: No, aquests són els que m'he apuntat, però ja dic que va a públics, va a èpoques també. El de llegir jo crec que és, a vegades no és el llibre sinó el moment, vull dir que també moltes vegades t'has de... Si estàs en un moment una mica més atabalat, doncs també posa't una lectura fàcil.
3: Clar.
4: Vull dir que potser jo he donat lectures una mica més complicades, però també has de veure tu en quin moment estàs.
3: És a dir, que tampoc la idea de tornar a la vida a la lectura és intentar motivar-te, potser, i no forçar-te, sí. No? Serien potser les claus. No, no forçar aquest tornar a llegir. Has de potser deixar que la lectura et porti? O com ho definiries tu, Anna?
4: Sí, jo també crec que bueno, és això que he dit. Jo moltes vegades, per exemple, m'he volgut llegir un llibre que era una mica més tens, però estava en un moment que estava una mica més agobiada, estava fent moltes coses, i dic, vale, ara no és el moment d'aquest llibre tan dens. I, per tant, tu també has de veure en quin moment estàs i adaptar-te a la lectura que vulguis fer. Per exemple, si a més ara vols si és algú que vol començar a tornar a llegir, doncs posa't una lectura fàcil, una lectura que sigui agradable, que no sigui molt densa, perquè això et farà que sigui, et sigui molt més fàcil. Mm. Vull dir, també ens ho hem de posar una mica fàcil, perquè al final la lectura és una cosa que s'ha de disfrutar.
3: I que has d'estar concentrat també, en part, eh?
4: Clar,
3: per poder entendre el que estàs llegint.
4: Exacte, per això dic que si en un moment estàs molt agobiat, estàs fent moltes coses, doncs, i vols tornar a l'hàbit de la lectura, és molt important que triïs una lectura que sigui una mica més fàcil. Ara m'està venint una altra novel·la que recomanaria, que és una altra de la Mercè Rodoreda, d'Un jardí vora el mar.
3: Oh, molt xula, aquesta l'ha llegit també.
4: Sí, aquesta és molt agradable. Sí, és fresca, sí. I per tornar a l'hàbit està molt bé. Mm.
3: Doncs, Anna, moltes gràcies per aquestes recomanacions de lectures. Ja sabeu que si ens esteu sentint i les voleu tornar a recuperar, doncs ho podeu treure al YouTube i també doncs, a la pàgina web del 9-9 i de les altres emissores per recuperar-ho. Anna, moltes gràcies, que tinguis molt bon dia i gràcies per aquestes recomanacions.
4: A vosaltres, que vagi molt bé.
3: Adéu, adéu. I fins aquí el Territori 17 d'avui i tornem demà nosaltres, com sempre, a les 9 del matí. Que tingueu un molt bon dia.

Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa. El nou FM.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te. Camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Si nos equivocamos ahora.

reconec una llum diferent que travessa el menjador. Tant de bo es quedés eternament o almenys

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Oui. Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

d'orella em deia suau. Des dels teus anys viscuts,

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: d'una ciutat mediterrània, la que cura cicatrius amb aigua i sal, de voler quedar-me les abraçades d'una Lali, d'un febrer que està acabant.
1: Vamos allá.

0: els dits.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico i que busco una cançó que defineix. Vinc de desafinades a quarts de dues.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.